0: El Servei de Joventut Canya Jove, amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: El orgull és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana, odia a hombres.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Bollera, que asco.
10: Bollera,
11: la seda también funciona.
12: Marimacho, esto es porque no has probado. Depilarte ya, ¿no? Es que te debería depilarte, es asco.
13: Marimacho.
14: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
15: Ser trans,
16: ser bisexual,
17: ser lesbiana,
18: ser gay
19: o ser no binari
20: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
21: A partir d'aquest 2026,
22: per un orgull sense límits.
23: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Orella.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
7: a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
8: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: Nurgul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Bollera,
10: la seda también funciona.
11: Marimacho, eso es porque no se puede depilarte ya, ¿no? Ahora sí que te debería depilarte, es asco.
12: Marimacho.
13: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
14: Ser trans,
15: ser bisexual,
16: ser lesbiana,
17: ser gay
18: o ser no binari
19: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
20: A partir d'aquest 2026,
21: per un orgull sense límits.
22: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Música, radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Va, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva boca.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El gelis fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
12: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
11: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze...

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.
2: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
3: Después de la tormenta, viene el arco iris.
4: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Bollera,
10: la cera también funciona.
11: Marimacho, esto es para que no has probado.
12: Depílate ya, ¿no? Das asco.
13: Te debería la depilarte, das asco.
14: Marimacho.
15: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
16: Ser trans,
17: ser bisexual,
18: ser lesbiana,
19: ser gay
20: o ser no binari
21: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
22: A partir d'aquest 2026,
23: per un orgull sense límits.
24: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva roba.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Aquí són què fer.
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes: connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
5: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Pollera,
10: trasera también funciona.
11: Marimacho, esto es porque no hacen guante.
12: Mírate ya, ¿no?
13: Debería depilarte, es asco.
14: Marimacho, ¿por qué tenim por a lo diferente?
15: Ser trans,
16: ser bisexual,
17: ser lesbiana,
18: ser gay
19: o ser no binari
20: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
21: A partir d'aquest 2026,
22: per un orgull sense límits.
23: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
7: Sentir una mica de música, que ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.

0: Publica radiosanquirsa.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirsa. Tastet de Radio Sanquirsa. En Tastet de Radio Sanquirsa se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirsa.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirsa.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit, Andreu Cistella, el Pauet,
7: Kitchen Café,
5: Contes de Microbis,
8: La Desfilada dels Microbis,
5: Posem Fil a la Poesia, Viatgem pel Món, Els Contes del Pep, Jocs de Falda i les nostres cançons.
9: Li diré a la meva mare,
10: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
10: Pes, quina gràcia.
11: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
12: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Mira que asco.
10: Pollera.
11: La seda también funciona.
12: Marimacho, eso es porque no se lo
13: depilate ya, ¿no?
14: Das asco.
15: Debería depilarte, das asco.
16: Marimacho.
17: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
18: Ser trans,
19: ser bisexual,
20: ser lesbiana,
21: ser gay
22: o ser no binari
23: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
24: A partir d'aquest 2026,
25: per un orgull sense límits.
26: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTB i Cuplus.
27: Ahí vamos.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit,
3: Miro la meva bo,
1: Andreu Cistella, el Pauet,
4: Aquí Xon, què fer?
1: Contes de microbis,
5: La desfilada dels microbis,
1: Posem fil a la poesia, Viatgem pel món, Els contes del Pep, Jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré la meva mare,
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana, odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Mira, qué asco.
10: Ollera,
11: vete de ahí. La cera también funciona.
12: Marimacho, eso es porque no has empujado.
13: Depílate ya, ¿no?
14: Es que te debería depilar,
15: estás asco.
16: Marimacho.
17: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
18: Ser trans,
19: ser bisexual,
20: ser lesbiana,
21: ser gay
22: o ser no binari
23: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
24: A partir d'aquest 2026,
25: per un orgull sense límits.
26: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Publica radiosanquirza.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way to make a living.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: dia que vaig veure la primera ecografia, o quan la mare dels meus fills em mirava somrient, vam sentir com el seu cor bategava lentament. La Carmeta va marxar al vespre i vaig aprendre que els avis són per sempre, si a mi no s'acumula el capital.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradest.
2: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
5: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
4: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
6: Miro la meva roba.
4: Andreu Cistella, el Pauet.
7: Ah, Kitchen, què fer?
4: Contes de microbis.
8: La desfilada dels microbis.
4: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
9: Li diré a la meva mare.
10: La Moixiganga.
4: Un programa presentat per Moisès Bru.
5: La Moixiganga.
10: Pep, quina gràcia.
11: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
4: Benvinguts al Circ Petit.
12: Obro la porta, man del dimoni.
6: Miro la meva boca.
12: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
13: El genís fa màgia, no miracles,
14: Doncs quin xururama.
4: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
15: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
16: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
17: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
18: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

0: som, els mocedades, aquí, o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint, o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi a la cara?
3: Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón. Tienes que brillar.
2: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
1: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tenga els ulls. A la tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerrer l'equip, va! Poquito menos ya, ya arriba, bien!

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: Nurgul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana, odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Mira, qué asco.
10: Bollera,
11: vete de aquí. La seda también funciona.
12: Marimacho,
13: esto es porque no hacen lugar.
14: Depílate ya, ¿no?
15: Ahora sí te debería depilarte,
16: estás asco.
17: Marimacho,
18: ¿por qué tenim por a lo diferente?
19: Ser trans,
20: ser bisexual,
21: ser lesbiana,
22: ser gay
23: o ser no binari
24: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
25: A partir d'aquest 2026,
26: per un orgull sense límits.
27: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTB i Cuplus.
28: Thank you.

0: dels balcons.
1: Clica radiosanquirze.cat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
4: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Ràdio Sant Quirze,
6: sempre al teu costat.

0: Sanquirsa, radiosanquirsa.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Crec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no

tanto tramo més fàcil i em complico. Que si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passar, però que vull fer les coses bé.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: Snorkel és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Collera, que asco.
7: Collera,
10: la seda también funciona.
11: Marimacho, esto es para que no se lo vayan.
12: Depilate ya, ¿no? Das asco.
13: Que debería depilarte, das asco.
14: Marimacho.
15: ¿Por qué tan impoa lo diferente?
16: Ser trans,
17: ser bisexual,
18: ser lesbiana,
19: ser gay
20: o ser no binari
21: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
22: A partir d'aquest 2026,
23: per un orgull sense límits.
24: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LLTBIQ+.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit,
3: Miro la meva boca,
1: Andreu Cistella, el Pauet,
4: Quichon, què fer?
1: Contes

0: microbis.
1: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
2: Li diré a la meva mare,
3: la Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
4: La Moixiganga.
3: Pep, quina gràcia.
5: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al circ petit.
6: Obre la porta, man del dimoni!
7: Miro la meva bola.
6: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
8: El genís fa màgia, no miracles,
9: Doncs quin xororama!
0: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
11: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punicoma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
10: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
11: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
10: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes. Però quantes nits...
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
3: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
4: 28J, ven a celebrar.

0: El orgull és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Ollera,
10: la cera también funciona.
11: Marimacho, esto es porque no se puede depilarte ya, ¿no? Ahora sí que debería depilarte, es asco.
12: Marimacho.
13: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
14: Ser trans,
15: ser bisexual,
16: ser lesbiana,
17: ser gay
18: o ser no binari
19: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
20: A partir d'aquest 2026,
21: per un orgull sense límits.
22: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la

que organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

sabes de dónde está.

0: radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes,
2: si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta,
3: si quan cobres a final de mes sona això al teu cap,
4: llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i als...
10: Per una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana, odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa. Mira,
9: qué asco. Mollera,
10: la cera también funciona.
11: Marimacho, eso es para que no se ponga.
12: Depílate ya, ¿no? Es que te debería depilarte, das asco.
13: Marimacho.
14: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
15: Ser trans,
16: ser bisexual,
17: ser lesbiana,
18: ser gay
19: o ser no binari
11: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
13: A partir d'aquest 2026,
14: per un orgull sense límits.
10: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Poblejant. Som a tot el país.
2: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses

0: Codifica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

0: perquè sempre em vaig endins descobrint sorolls que no vull sentir. Penso massa per volar, a l'intent de deixar-me portar. Busco i rebusco, però és que sóc així. Preguntant-m'ho tot, vaig tibant del fil. M'he anat descobrint, m'he anat descosint.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.
2: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
3: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
4: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Mira que asco.
10: Pollera, vete
11: de aquí. La seda también funciona.
12: Marimacho, eso es porque no has probado.
13: Depílate ya, ¿no?
14: Das asco. Te debería depilarte, das asco.
15: Marimacho.
16: ¿Por qué tenim por a lo diferent?
17: Ser trans,
18: ser bisexual,
19: ser lesbiana,
20: ser gay
21: o ser no binari
22: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
23: A partir d'aquest 2026,
24: per un orgull sense límits.
25: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LLTBIQ+.

0: radiosanquirza.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Sempre al teu costat.

0: Sanquirsa, radiosanquirsa.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
3: Radio San Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bo.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí xan, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
11: Doncs quin programa!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
12: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
13: Después de la tormenta viene el arcoíris.
14: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Collera,
10: la cera también funciona.
11: Marimacho, eso es porque no has
12: depilarte ya, ¿no? Das asco.
13: Te debería depilarte, das asco.
14: Marimacho.
15: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
16: Ser trans,
17: ser bisexual,
18: ser lesbiana,
19: ser gay
20: o ser no binari
21: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
22: A partir d'aquest 2026,
23: per un orgull sense límits.
24: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTB i Cuplus.
25: Clica radiosantquirze.cat.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Radio Sant Quirze

0: Clínica Ràdio Sant Quirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda som solidaris amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze som solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: l'orgull és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Mira, qué asco.
10: Bollera.
11: La seda también funciona.
12: Marimacho, eso es porque no se lo vas a depilarte ya, ¿no?
13: Es que te debería la depilarte, es asco.
14: Marimacho.
15: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
16: Ser trans,
17: ser bisexual,
18: ser lesbiana,
19: ser gay
20: o ser no binari
21: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
22: A partir d'aquest 2026,
23: per un orgull sense límits.
24: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: Nurgul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Bollera,
10: la cera también funciona.
11: Marimacho, eso es porque no has
12: depilate ya, ¿no? Das asco.
13: Que debería depilarte, das asco.
14: Marimacho.
15: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
16: Ser trans,
17: ser bisexual,
18: ser lesbiana,
19: ser gay
20: o ser no binari
21: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
22: A partir d'aquest 2026,
3: per un orgull sense límits.
23: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Clica radiosanquirsa.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva roba.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí xon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
11: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.

Clica radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquires.cat.
1: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquires.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana, odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Pollera,
10: vete de aquí.
11: La cera también funciona.
12: Marimacho,
13: es porque no se puede.
14: Depilarte ya, ¿no?
15: Es que
14: no
15: debería depilarte, es asco.
16: Marimacho.
17: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
18: Ser trans,
19: ser bisexual,
20: ser lesbiana,
21: ser gay
22: o ser no binari
23: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
24: A partir d'aquest 2026,
25: per un orgull sense límits.
26: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per una mica de música, que ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Radio Sant Quirze.
6: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Mollera, vete de aquí.
10: La seda también funciona.
11: Marimacho, eso es para que no se ponga.
12: Depílate ya, ¿no? Das asco.
13: Es que te debería depilarte, das asco.
14: Marimacho.
15: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
16: Ser trans,
17: ser bisexual,
18: ser lesbiana,
19: ser gay
20: o ser no binari
21: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
22: A partir d'aquest 2026,
23: per un orgull sense límits.
24: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Tindreu cistella, el pauet.
1: Kitchen, què fer?
0: Contes de microbis.
2: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
3: Li diré a la meva mare.
4: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
5: La Moixiganga.
4: Pep, quina gràcia.
6: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al circ petit.
7: Obre la porta, man del dimoni!
8: Miro la meva bola.
7: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
10: Doncs xinxororama.
0: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
12: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
0: al... Per una mica de música, que sí, ja toca.
5: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
6: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: Snorkel és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Bollera, que asco.
7: Bollera,
10: vete a la aire. Trasera también funciona.
11: Marimacho, eso es para que no has probado. Depilate ya, ¿no? Das asco. Es que debería la depilarte, das asco.
12: Marimacho.
13: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
14: Ser trans,
15: ser bisexual,
16: ser lesbiana,
17: ser gay
18: o ser no binari
19: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
20: A partir d'aquest 2026,
21: per un orgull sense límits.
22: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBI.

0: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: Sorgeix una nova colla de joves sardanistes a Sant Hilari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa en Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Sorgeix una nova colla de joves sardanistes des de Sant Hilari Sacalm després dels cursos de sardanes a les escoles que ha organitzat el grup sardanista Sant Hilari. Parlem amb ells. Aquest és el programa 493 i tenim més titulars. Qui és Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra? Ho descobrim. El responsable d'activitats de Som Sardana, Víctor Sallés, rep el guardó Rosa d'Or de Floricel, d'anglès. I aquest cap de setmana arriba l'Aplec de Gramunt. L'agrupació sardanista de Calella organitza un nou curs de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. I mor Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses. Anna Abad torna a estrenar aquesta setmana i Marc Timón ho farà pels 100 anys del concurs de Vic aquest juliol. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.
0: Cuplejant, menció de qualitat als premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Sant Hilari i així us ho expliquem.
0: Notícies. Societat.
1: El cor de les Guilleries, allà on hi va fer estrall Serrallonga, més concretament a Sant Hilari, s'ha creat una colla de sardanes de gent de Quardeso per iniciativa pròpia. Això ho vam descobrir la setmana passada coincidint amb el final de curs de les escoles, ja que els alumnes dels 5 cursos de les escoles de primària de Sant Hilari Sacalm van ballar sardanes a plaça. En aquesta celebració també es va estrenar la colla Lliroi, una colla formada per joves hilariencs amb moltes ganes de fer créixer, diuen, la sardana entre la gent jove i de portar-la cap a noves generacions. Així ho explica Carme Timoneda, que és vocal del grup sardanista de Sant Hilari, en declaracions al Cuplejant, que són qui han organitzat aquests cursos de sardanes a les escoles.
2: Fa 3 cursos que hem portat a terme tallers a les diferents escoles del poble. La motivació, doncs, és que la jovenalla conegui la sardana i motivar-los també per ballar sardanes i que la sardana no es perdi. Llavors, arreu de tots els joves que han anat participant, joves i no tan joves, els nens també, doncs han passat aquests 3 anys i han sorgit aquest grup. Aquest grup són adolescents que ja han passat per aquests tallers de sardanes i els hi varen proposar, ells hi varen estar d'acord, provar de ballar una sardana en punts lliures. Han anat assajant tot aquest any, des del gener, que van fer un curs general, i després ells, doncs, ara hem anat assajant, i al final, doncs, ells han aconseguit treure aquesta sardana, i la mostra i l'estrena va ser el 17 de juny, que fem la cloenda dels tallers de sardanes. Són 5 components que han sortit d'aquests tallers i un noi que ha vingut d'una escola de fora, però que també està molt relacionat amb Sant Hilari. Intentarem que tirin endavant i que arribin, doncs, allà on ells vulguin. Ara, en principi, doncs, perfeccionar la tècnica, ballar més sardanes de punts lliures, i si ells volen, doncs, participar a concursos més endavant, doncs esperem que sí.
3: El que està molt bé és que, per exemple, aquest any, doncs, quan van ells a ballar, hi va haver-hi altres jovent com ells que es van preocupar a veure com ho feien, aquesta manera de ballar sardanes. O sigui, no era solament puntejar, i sinó que podien fer altres maneres de ballar una sardana diferent.
1: Aquestes han estat les paraules del grup sardanista de Sant Hilari Sacalm, aquesta parella de sardanistes que els agraïm des d'aquí. Aquesta nova colla es va estrenar oficialment ballant Cap de Creus de Punts Lliures, ara ens ho explicaven, dissenyats pel grup sardanista de Sant Hilari. Cadascun dels 5 cursos que han rebut el taller a l'escola van ballar la seva sardana mostrant tot el que han anat aprenent durant el curs. Per acabar, van ballar 2 sardanes, tots junts, grans i petits, per tancar la festa com cal, i ara tots els nens a descansar perquè s'ha acabat el curs, però seguim ballant sardanes.

0: Coplejant
1: amb Caral Pedemonte.
2: I si parlem de Sant Hilari i les Guilleries, cal recordar que aquestes muntanyes van ser l'escenari d'aventures del bandoler més famós de Catalunya, Joan de Serrallonga. En realitat es deia Joan Sala i Ferrer, però va adoptar el nom de Serrallonga en casar-se amb la pobilla del mas de Serrallonga de Carós, a Sant Hilari. A partir de 1622, convertit en fugitiu, es va dedicar als robatoris i segrestos amb la seva banda, i gràcies al coneixement dels boscos de les Guilleries va esquivar durant anys les autoritats. Capturat el 1633, 11 anys més tard, fou executat a Barcelona l'any següent. La llegenda el va transformar després en un heroi romàntic i justicier, però el personatge real era, sobretot, un bandoler que va deixar una empremta profunda en la història i en l'imaginari de Catalunya, i sobretot en aquesta part de Catalunya, les Guilleries. Anem a escoltar el ball d'en Serrallonga, compost a través de 5 apartats. Aquest ball té l'entrada i la sortida, la tornada, l'entrada d'en Serrallonga i la Joana, també l'entrada dels bandolers i el ball d'en Serrallonga, la part final. És una instrumentació per a cobla de Marcel Sabater, la podem escoltar a càrrec de la cobla ja desapareguda Cadaqués, i la podem trobar en el disc Danses i Entremesos de la Garrotxa, volum 2, Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. L'escoltem.

0: Coplejant.cat.
1: Notícies.
2: I no marxem de les guilleries perquè aquest diumenge s'ha celebrat l'aplec d'anglès i l'agrupació sardanista i cultural Floricel ha entregat a Víctor Sallés, membre de la Junta i responsable de l'àrea d'activitats de Som Sardana, el guardó Rosa d'Or de Floricel en reconeixement a la seva trajectòria sardanista. L'entrega es va dur a terme durant la 72a edició d'aquest aplec d'anglès en la sessió de tarda i ha estat estretament lligada al món de la sardana en diverses formes, tant en la dansa, sent capdanser i president de la Colla Roura, de l'agrupació sardanista Roura, com també siguent autor d'una quarantena de sardanes revesses per a concursos o col·laborant en l'organització de l'aplec de l'Escala, la seva vila natal, o també a la capitalitat de la sardana, o també membre de l'obra del ballet popular. Des de 1974 ha estat més de 40 anys a la Junta de les Colles Sardanistes de Barcelona i col·labora cada any en el concurs de colles de la Mercè, entre moltes altres distincions dins del món de la sardana. El guardó Rosa d'Or de Floricel, atorgat per l'agrupació sardanista i cultural Floricel d'anglès, es va iniciar el 1967 i té per objectiu premiar i retre homenatge a la tasca abnegada d'un sardanista que, per la seva vocació al servei i al foment de la sardana, diuen les bases, mereixi ser proclamat o proclamada sardanista exemplar. Déu-n'hi-do. I sortim de les guilleries perquè toquen les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: I comencem per l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que s'ha celebrat aquest dissabte al matí al Parc del Tibidabo de Barcelona. Som Sardana ha convidat a colles i sardanistes a la ballada de la Copla Verga Jove i hem ballat la sardana Petita Ofrena de Francesc Marrós, la sardana escollida com a unitària per aquesta celebració. Paral·lelament, aquests dies el país s'ha omplert de ballades per celebrar el Dia Universal de la Sardana, que repassem. És el cas, per exemple, de Llinars del Vallès, que aquest diumenge al vespre ha fet una ballada organitzada per l'agrupació sardanista de Llinars, amb la copla La Principal de Llobregat. Trobareu imatges d'aquestes ballades a les nostres xarxes socials i aquest dissabte l'agrupació sardanista de Camp de Bànol va organitzar el 27è aplec de la sardana de Camp de Bànol amb sopar popular a la plaça de l'Ajuntament amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i La Principal d'Olot. I finalment, aquest diumenge, també l'entitat Sabadell Sardanista va celebrar la 63a edició de l'Aplec de Sabadell a la Font de Can Rull. L'entitat va comptar amb les coples Mediterrània, Montgrins i Juvenívola de Sabadell i es van interpretar sardanes com Somni, La Font de les Ànimes o altres. Nosaltres escoltem ara Or per Sabadell, una sardana que Joan Jordi Beumala, sabadellenc, va escriure pel 50è aplec de Sabadell fa 13 edicions l'any 2012 i que escoltem ara a càrrec de La Principal del Llobregat. És Or per Sabadell de Joan Jordi Beumala i tanquem les connexions al territori.

0: Això era Or per Sabadell de Joan Jordi Baumala.
1: Obrim el taló.
0: El nou director de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, és Magí Capdevila i serà ell qui dirigirà el nou projecte de l'UMAC que s'estrena aquesta tardor i que versa sobre la figura de Pau Casals, escrit per Dani López Prades. Capdevila ha estat escollit per l'orquestra després que s'hagin presentat fins a 38 candidatures. Anunciava l'orquestra mateixa a les seves xarxes socials ara fa uns dies, on deien que han estat setmanes de converses, escolta i reflexió per trobar la persona que ha d'acompanyar l'orquestra en aquesta nova producció. I ja la presenten. És Magí Capdevila, que comença un nou capítol amb noves mirades, noves preguntes i les mateixes ganes de continuar fent créixer el projecte col·lectiu de l'UMAC, diu l'orquestra a les seves xarxes socials. Però qui és Magí Capdevila? Doncs és natural de Tarragona, naixia el 2001, és compositor, productor musical i multiinstrumentista català. Arranjador, ha produït discos destacant projectes com el Festival Rítmics i col·laboracions amb formacions com la ja coneguda UMAC Juvenil. Coneix la composició dels instruments de la cobla i també per a cobla. De fet, té una sardana escrita, és Azalea, que es va estrenar a Tarragona el 2019, dedicada als amics de Tarragona Dansa en motiu del seu 40è aniversari i l'estrenava la cobla Reu Jove. La podem escoltar, aquesta primera i única sardana de Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra. Azalea, càrrec de la cobla Reu Jove, l'escoltem.

0: Plejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Vinga, Déu-n'hi-do, amb agenda de finals de juny. Comencem a dimarts 30 perquè a 9:45 sardanes de la Fresca a Viladamat amb la principal de Porqueres. Ja veieu que comencen les ballades tots els dies de la setmana, com passa normalment a l'estiu, i dimecres 1 de juliol hi ha ballada a la Riba, al costat de la platja, i a la plaça de la Sardana de l'Escala amb la Copla Montgrins. Dijous 2 de juliol a la 1, festivitat de la Mare de Déu dels Socors de Tossa de Mar amb el Passen a córrer de la Flama de Farners. I també dijous que ve a les 7, Festa Major de Vic amb una ballada amb la Copla Vila d'Olesa. També dijous que ve a les 7, festivitat de Festa Major de Tossa. Seguim amb una altra ballada amb la Flama de Farners. I també a Barcelona Ciutat Vella dijous que ve, doncs hi ha sardanes amb la principal de Llobregat. També a 9:40 de dijous que ve, dia 2 de juliol, Castellà del Vallès té ballada amb la principal de la Bisbal, i divendres 3 de juliol a 9:00 del vespre a Terrassa hi haurà doble ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa i la principal de Terrassa. Divendres que ve també a la Garriga, sardanes a la Fresca a 9:00 amb la Juvenívola de Sabadell, i a 9:00 de divendres que ve també hi ha sardanes a Argelaguer amb la principal de Llobregat. Divendres que ve, 9:50 també, cicle d'estiu a Manlleu amb la Ciutat de Girona, i a 10:00 a Tordera hi haurà els Montgrins. També a 10:00 a Figueres la principal de la Bisbal, i també a 11:15 a Sitges hi haurà sardanes a la Fresca amb la Copla Maricel. Passem a dissabte 4 de juliol a Santa Pau, ballada de sardanes amb els Rossinyolets, i també 51è aplec de la Sardana de Montblanc amb les coples Maricel i Bellpuig a 6:00 i 10:00 de la nit. I 2:00 també de dissabte que ve a Ripoll hi ha ballada de la Festa del Barri del Ninot amb la Copla Canigó. Dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de la Torre de l'Espanyol, a 2:00 i 10:00 de la nit en la principal de Tarragona, i també a 2:00 hi ha aplec a Rosselló de Segrià, 31è edició amb la Copla Juvenívola de Gramunt. També dissabte que ve a 8:00 a Caldes de Malavella, diada del soci amb la principal de Caçà, i a 8:00 també a Andorra la Vella, ballada amb la Ciutat de Solsona. Dissabte que ve també, Déu-n'hi-do, a les 9, comença el 49è aplec de la Sardana de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, amb la principal de Llobregat, la Juvenívola de Sabadell i la Copla Xaloc. I també dissabte que ve a 9:00, 54è aplec de la Sardana d'Artés, amb les coples Mediterrània, Marinada i Ciutat de Girona. També a 10:00 de dissabte que ve, sardanes amb la principal de la Bisbal a Lloret de Mar, i a 10:00 també a Roses i a Ballada amb la Bisbal Jove. I passem a diumenge 5 de juliol, perquè a 11:00 a Os de Balaguer hi ha la trobada sardanista de les Terres d'Urgell amb una ballada amb la Copla Marinada, i també a 6:00 Festa del Roser d'Ordino amb la Copla Ciutat de Manresa. 2:00 a Besalú ballada amb la Ciutat de Girona, i 7:00 a Polinyà una ballada de Festa Major amb la Sabadell. També a 7:00 de diumenge 5 de juliol hi ha cicle d'estiu a Molins de Rei amb la Copla Maricel, i 7:00 al Vendrell hi haurà la principal de Tarragona. També a 7:00 a Mollà la Lluïsos Copla, i 8:00 a Malgrat de Mar hi ha la Copla, la principal de Banyoles. 8:00 també a la Seu d'Urgell, la juvenil Ciutat de Solsona, i 8:00 també a Cervera hi ha ballada amb la Reu Jove. També a la mateixa hora a la Vila d'Olesa serà a Blanes, i a Pineda de Mar hi ha la Bisbal Jove. A 8:00 de diumenge que ve també hi ha sardanes a Castelldefels amb la Ciutat de Cornellà, i a Terrassa hi ha ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. També a 8:00 a Calella hi ha el cicle Toca Sardanes la Copla amb una ballada amb la Copla Montgrins. I dilluns 6 de juliol tanquem l'agenda amb la segona Bienal de Jesús Ventura, que a partir de 4:00 de la tarda hi haurà un concert amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona a l'ESMUC, a l'Eixample de Barcelona. Us el recomanem des d'aquí. I aquesta setmana destaquem. Música. Doncs el 74è aplec de la Sardana de Banyoles, que arriba dissabte que ve a la dia 4 de juliol a les 5 i a les 9 de la nit, amb sardanes amb la principal de Banyoles, la principal de Porqueres i la Sol de Banyuls. Mentre l'esperem, aquest aplec que serà a la Pesquera de Santa Rosa, tot just al costat de l'Estany, escoltem Banyoles sardanista de Rossend Palmada, una sardana de 1981 dedicada a les colles de Banyoles. L'esperem i escoltem aquesta sardana.

0: Això era Banyoles Sardanista, de Rosent Balmada.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies Internacional.
0: Bé, doncs aquesta setmana passada Adi Folk ja va presentar el programa oficial de la Plec Internacional d'aquest any, que se celebrarà del 13 al 16 d'agost a Estocolm, i nosaltres avui el repassem. La Plec Internacional aquest any se celebra a la capital de Suècia, una ciutat que està situada sobre 14 illes connectades per ponts entre el llac Mälaren i el mar Bàltic, fet que li dona un paisatge molt aquàtic. Combina història i modernitat, el nucli antic Galmastan conserva carrers medievals i el Palau Reial, mentre que la resta de la ciutat destaca pel disseny, la innovació i la sostenibilitat. Doncs bé, la cultura popular catalana hi arribarà dijous 13 d'agost i es presentarà oficialment aquest 38è Plec Internacional amb un esdeveniment obert a la premsa a partir de les 5 de la tarda. I ja passarem a divendres 14 d'agost. I el festival pròpiament començarà amb una ballada de sardanes a càrrec de la Lluís Uscoble a partir de les 6 de la tarda, i a les 9 hi haurà l'espectacle inaugural amb la participació de tots els grups de la Plec Internacional, que anirà seguit d'una cantada de veneres amb degustació de rom cremat. Dissabte 15 d'agost hi haurà, a part de la fotografia oficial de tots els participants, el 38è Plec al matí, també hi haurà un assaig de les corals catalanes i una mostra de jocs tradicionals i tallers de cultura popular. A partir de les 12 hi haurà plantada dels elements festius i grups participants, i a 12:15 hi haurà la gran cercavila de la Plec amb tirabol final dels grups a la plaça Slotsbacken. A 13:45 l'hora del vermut amb rap ràdio, degustació del vermut de Falset i concert de taverna. I el dissabte 15 d'agost seguirà a les 4 amb una mostra de falcons, una mostra de danses i balls de seguici i una mostra de ball de bastons. A la nit, a les 9, hi haurà l'espectacle de la Festa Major a Catalunya amb tots els grups de la Plec, i després de l'espectacle d'aquesta Festa Major hi haurà una cercavila amb tabals que es dirigirà cap a l'espai on tindrà lloc la Nit del Foc amb diferents elements d'imatgeria festiva. Diumenge 16 de la tarda també hi haurà una altra ballada de sardanes, recordem que amb la Lluís Uscoble. Recordem-ho també, les colles sardanistes participants són la colla de sardanistes Somnis del Pla de Mollerussa, l'agrupació folklòrica Municrits de Terrassa, els dansaires del Pi del Picat, la colla Dolç Infern del grup sardanista Montserrat de Lleida i la Tarragona Dansa. I també aquest any hi participen els capgrossos músics de cobla dels gegants de Cassà de la Selva. Per tant, ja anirem fent boca d'aquest Plec Internacional, i ara escoltem una sardana que Dani Gasulla va estrenar el 2025, ara fa un any, per la Plec Internacional de l'any passat. Es titula Adi Folk pel món, i l'escoltem a càrrec de la Cobla Reus Jove.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
1: I aquesta setmana hem d'explicar que arriba l'Aplec de Gramunt aquest dissabte 27 de juny. Com a novetat destacada enguany, el grup sardanista Estol organitza una exhibició de danses tradicionals prèvia a l'Aplec en col·laboració amb el grup basc Corosti Danza Taldea. Aquesta activitat tindrà lloc al Casal Agramuntí i enriqueix encara més la jornada, que comença 2 de 6 de la tarda d'aquest dissabte i culmina amb la celebració de l'Aplec a la plaça del Mercadal, organitzat per l'agrupació sardanista Barretina. Aquest Aplec comptarà amb les coples Jovenívola de Gramunt, Vents de Riella i la principal de Llobregat. Hi haurà sopar popular, també sardanes de lluïment i obligades i concurs de colles improvisades i sortejos de productes locals i de proximitat, així com també un lot de vins gentilesa del celler Mas Blanc i Jove. El programa sardanista combinarà obres de compositors clàssics i contemporanis i, per exemple, una de les sardanes que interpretarà la Copla Vins de Riella és Per això t'ho dic, d'Enric Urti, que nosaltres escoltem ara, és del 2011 i està dedicada a Martí Trilla de Catalunya Ràdio. Guanyava, quedava finalista al Premi La Sardana de l'any. Ja desaparegut, l'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Tomàs Frau, i la podem trobar en el disc Enric Urti, Sardanes.

0: www.radiotallerant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Mora Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Les xarxes socials s'han omplert de mostres de condol cap a Roura i a l'agrupació de Sant Joan, com per exemple la Copla Sabadell, que s'uneix al condol de tots els sardanistes per la pèrdua d'Assumpta Roura, presidenta i ànima de l'associació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Tot un referent de la sardana al Ripollès, de bon fer, diu la Copla, i de tracte afable i exquisit amb tothom i amb la Copla Sabadell també. O la Copla Montgrins, que han volgut expressar el seu sentit condol per la mort de la presidenta. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana i la cultura popular han estat un exemple per a moltes persones i han contribuït de manera decisiva a mantenir viu el patrimoni cultural també a Sant Joan de les Abadesses. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I l'agrupació sardanista de Calella organitza per primera vegada un nou curset de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. L'entitat reconeix que són moltes les persones que s'han adreçat a elles per aprendre a ballar sardanes i ara ho faran coincidint amb les ballades d'estiu que van des del 28 de juny aquesta setmana fins al 13 de setembre. Cada setmana, diumenge, a partir de 7:45 del vespre, hi haurà curset de sardanes amb coples en directe perquè seran al mateix temps que les ballades. Si us voleu apuntar, podeu enviar un correu a l'entitat a calella@sardanista.gmail.com. apuntant-vos, la inscripció és gratuïta. I en els propers dies tindrem estrenes, atenció, d'en Nevat i Marc Timón. La tarragonina estrena aquest dissabte a Vistabella una sardana per encerclar l'església a càrrec de la Copla Maricel i hi posarà la música. La proposta va sortir de l'Ajuntament i ha captat la participació del casal tarragoní així com d'altres participants. La sardana es titularà Vistabella. I en el marc del concurs de Vic el proper 11 de juliol, la sardana de Germanó i que tancarà l'acte serà Un mateix afany, estrena del compositor Marc Timón, dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar als 100 anys del concurs de Vic, a les 100 edicions. N'estarem pendents aquí al Coblejant.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició que tanca el mes de juny i per això escoltem Tarda de juny a la Gavarra, una sardana de Montserrat Pujolà, estrenada del 1992 i que és una sardana de lluïment de tenor. Ara ho veureu, dedicada a l'agrupació sardanista de la Gavarra. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar coblejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 75 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Bollera, que asco.
7: Bollera, vete
10: a la aire. La cera también funciona.
11: Marimacho, es porque no has
12: depilarte ya, ¿no? Das asco.
13: Es que te debería depilarte, das asco.
14: Marimacho.
15: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
16: Ser trans,
17: ser bisexual,
18: ser lesbiana,
19: ser gay
4: o ser no binari
10: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
6: A partir d'aquest 2026,
3: per un orgull sense límits.
11: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTB i Cuplos.
15: Ràdio Sant Quirze presenta Temps de Country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya.

0: Bona tarda, estimats amics i amigues de Ràdio Sant Quirze. Avui el programa Temps de Country, on us portem una història de coratge, de llibertat i de música que trenca fronteres. Tot això, com no, compartit amb els nostres companys Josep Antoni, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I la Marta, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I jo mateix, el servidor, el Jordi. Doncs vinga, comencem. Vinga, Josep Antoni, explica'm de qui era el tema.
1: Com tu deies, avui parlarem d'un grup de country femení. Són les Dixie Chicks, o com les coneixem actualment, The Chicks, simplement les The Chicks. Tres dones que van desafiar el seu temps, que van trencar les regles d'un gènere musical dominat pels homes i que van convertir la seva pròpia ferida en cançó. Tot va començar a finals dels anys 80, en un racó calorós de Texas. Les germanes Marty i Emily Elwin tocaven música bluegrass amb dues amigues. Van triar el nom de Dixie Chicks, aspirant-se amb la cançó Dixie Chicken de Little Fat, que tot seguit escoltarem.

0: En aquells primers anys, el grup era sobretot un acte d'amor per la música tradicional. Mandolines, banjos, violins i harmonia vocal. Tocaven en festivals, fires i bars amb somriures amplis i poques esperances de fama. El seu públic era reduït però fidel. I tot i així, dins aquells són antics, ja hi havia una llavor de rebel·lia. Les germanes Erwin no volien limitar-se a repetir els esquemes del passat. Buscaven una veu pròpia.
1: El destí els va portar aquesta veu al 1995, quan una jove anomenada Natalie Maines va entrar en el grup. Amb ella tot va canviar. La seva poderosa, el seu esperit indòmit i la seva personalitat directa van convertir a les Dixie Chicks en una força nova dins del country. L'any 1998, el món va escoltar aquell vent que començava a bufar. El seu àlbum White Open Spaces va ser tot un èxit. El títol ja ho deia tot: espais oberts, llibertat, aire i moviment. Vinga, posem ara, escoltarem There's Your Trouble.

Les cançons parlaven de joves que marxaven de casa per trobar-se a elles mateixes, de molts que s'escapaven entre camps i carreteres, d'un futur que començava amb un sospir. D'aquest enrunt, el tema White Open Spaces es va convertir en un himne de llibertat femenina. Era música country, sí, però també era un cant a la independència. Darrere de les melodies alegres s'hi amagava una idea poderosa. La dona no com a musa, sinó com a protagonista de la seva pròpia història. Escoltem aquesta mena d'himne que es diu White Open Spaces.

les Chicks van passar de tocar en bars a omplir estadis i van començar a guanyar premis com els Grammy. Però no era èxit comercial només, era una renovació del llenguatge del country. Amb la seva energia, elegància i carisma, van demostrar que el country podia ser modern, intel·ligent i, sobretot, valent. Amb Fly, el seu segon gran àlbum del 1999, van arribar encara més amunt. Les cançons com Cowboy Take Me Away eren tendres i lliures. Escoltarem Goodbye L, sobre una història atrevida d'una dona que s'allibera d'un marit violent. El públic va riure, va ballar, va aplaudir i alguns es van escandalitzar. Però la seva manera de narrar, entre la ironia i la denúncia, era tan encantadora com necessària. Escoltem Goodbye L.

0: aquell disc va consolidar la seva imatge. Tres dones amb instruments de corda, rialles contagioses i una química impossible de fingir. Marty i Emily deixen un fons instrumental que era pur foc. Natalie hi afegia la veu que cremava. Era una fusió perfecta de tradició, modernitat, tècnica i passió. L'any 2002, amb l'àlbum Home, les Dixie Chicks van tornar a les arrels. Després de l'èxit massiu, van decidir tancar-se en un estudi a Texas i gravar un àlbum més íntim, gairebé artesanal.
1: Sense produccions excessives ni artificis, Home era un letó al bluegrass, a la teva i al silenci. Entre les seves cançons hi havia Traveling Soldier, una parada tendra però molt punyent, sobre la guerra i la separació familiar, que mostrava la seva sensibilitat més profunda. Però seria una altra verda, no la d'una cançó, sinó la d'un món real, la que canviaria la seva vida i que tot s'ha dit després la Marta ens explicarà. Jordi, jo aquí faig un incís, perquè aquesta cançó d'Alta Vilensòdia, nosaltres ja la vam sentir en un dels programes quan també vam parlar del Toby Keith, no? I en principi aquesta cançó d'Alta Vilensòdia, que parla amb aquesta balada tan bonica, que parla de la separació de l'home que va a la veu i que senzillament contrasta molt amb les cançons del Toby Keith, que són pro-americans, que són com aquella I am American, no? Vull dir que en principi hi ha una molta diferència entre aquest grup de dones femenines i els
0: pues,
1: transe macho-americans, podem dir d'una manera. Doncs
0: pues tinc que dir una altra opció. El Cody Johnson, recentment premiat també amb els premis, l'ha tornat a fer. Ho recomano a tots els oients que escoltin Traveling Soldier, però pel Cody Johnson, que també despunta brutal, també.
1: Perfecte, doncs en un altre programa també la punxarem.
0: Oh, i tant!
1: Ara escoltem aquesta magnífica balada i deixem-vos anar pel seu missatge tan punyent i al mateix temps tan encoratjador.

0: Som al març del 2003, a l'escenari del Shepherd's Bush Empire, a Londres. Natalie Maines, davant d'un públic europeu, diu una frase espontània. Ens avergonyeix que el president dels Estats Units sigui de Texas. Era el començament de la guerra de l'Iraq. En poques hores, aquelles paraules van travessar l'oceà i van encendre una foguera als Estats Units.
1: Les ràdios de country van boicotejar la seva música. Les seves cançons van desaparèixer de les llistes. Es van organitzar actes per cremar els seus discos en públic. El públic, que les havia adorat, es va dividir. De les reines del country van passar enemigues de la nació. El gir va ser brutal. Van rebre amenaces, insults, silencis. La seva valentia va tenir un preu alt. Però les chicks no els van callar. Es van retirar durant un temps, però per por. Necessitaven respirar, pensar i preparar la resposta més contundent que podien donar de la seva música.
2: Tres anys més tard, el 2006, van tornar. No amb disculpes, sinó amb un àlbum que és un manifest, Taking the Long Way. El títol ja anunciava el llarg camí, ple de colbes, de problemes, i de reptes que havien de recordar. Aquell disc és una obra madura, introspectiva, plena de cicatrius i de llum. La cançó Not Ready to Make Nice és el seu tuit més famós, un himne de dignitat, de ferida oberta i de força. No estic preparada per fer les paus, canta Natalie, i tot el món entén que no cal estar-ho, que a vegades la resistència és simplement servir d'en peus. Escoltem aquest gran testimoni musical. Not ready to make nice.

Altres peces com The Long Way Around o Easy Silence mostren una tendresa nova, una mirada més profunda cap a la vida. Musicalment, el disc combina country, pop, folk i una elegància sense artificis. És una confessió i una reconstrucció alhora. El resultat va ser aclaparador. 5 premis Grammy, inclòs el de l'àlbum de l'any, però més enllà dels trofeus, Taking the Long Way va significar una victòria moral. Havia demostrat que les paraules podien fer mal, però també podien curar, que la música, quan és veritat, sempre torna. Escoltem tot seguit Easy Silence.

0: Després d'aquell triomf, les Dixie Chicks van desaparèixer de l'escena. Durant més d'una dècada van viure vides tranquil·les, veient créixer els seus fills, escrivint en silenci les seves cançons, trobant noves rutes personals, però la seva ombra no va marxar mai. Les noves generacions de dones cantautores de country com Kacey Musgraves, Taylor Swift i Maren Morris reconeixen en elles una font d'inspiració. Havien obert la porta a una manera diferent d'explicar-se, més honesta, més directa, més femenina, que enganxava a tot el públic, també més jove. I quan van tornar, ho van fer com si no haguessin marxat mai. L'any 2020, envoltat d'exassejades globals, va treure el retorn del grup amb un nou àlbum.
1: I enmig de les protestes pel moviment Black Lives Matter, van decidir eliminar el nom Dixie del seu grup per les seves connotacions racials associades al sud esclavista, passant-se a dir-se simplement The Chicks. Aquell mateix any van publicar Gaslight, el seu primer disc en 14 anys. És una obra moderna, plena de llum i cicatrius. Les cançons parlen de separacions, de desenganys, de renaixement. Gaslight, la peça que dona nom al disc, denuncia la manipulació emocional i la mentida. Us sembla, no?, que això és molt habitual avui en dia, no? I estem parlant de fa ja uns quants anys. Endavant, escoltem Gaslight. Gaslight.

Un altre tema de l'àlbum és March March, una mena d'himne polític amb un vídeo ple d'imatges de lluita i justícia social. El so és més pop, més elèctric, però l'esperit continua sent el mateix. Un és compromès i lliure. Natalie canta amb una veu que ja no busca demostrar res, només dir la veritat. I aquesta veritat continua commovent. Escoltem March March.

0: el seu llegat va més enllà de la música country. Les Chicks van ser les pioneres en demostrar que una opinió política no destrueix l'art, sinó el que fa més profund. Van patir el càstig de la censura, però el temps els hi va donar la raó. Avui són respectades no només per la seva qualitat artística, sinó pel seu coratge d'haver-se mantingut fidels a la seva música. The Chicks tornen a omplir els escenaris arreu del món. Ja no necessiten demanar perdó ni explicar-se. La seva música és testimoni d'una època i d'una manera de viure, amb passió, convicció i amb llibertat.
1: Quan canten Wide Open Spaces, 30 anys després, sona com una promesa que encara és viva. L'espai obert on una dona pot ser qui vulgui, on la música no coneix fronteres, on la veritat sempre troba el seu lloc. En un món que canvia constantment, la seva veu continua recordant-nos que la resistència també pot ser bellesa, que una cançó pot ser un alma, però també una abraçada, que malgrat tot, la música, com elles, sempre troba el camí llarg per tornar a casa.
2: I ara diem fins ben aviat a The Chicks, amb un tema carregat de sentiment i nostàlgia, Without You, perquè desitgem que no se'n vagin. No volem tornar a ser sense la seva música, no podem estar sense elles. Without You.

0: esperem que hàgiu gaudit d'aquest viatge musical per la trajectòria de The Chicks, un grup que ha fet del talent, la valentia i la llibertat la seva bandera. Nosaltres, com sempre, hem estat encantats d'acompanyar-vos.
1: Recordeu que podeu seguir-nos a Instagram a @temsdecountry o escriure'ns a temsdecountry@gmail.com per compartir suggeriments, comentaris o simplement per saludar-nos. I agraïm al nostre tècnic Miquel Àngel que sigui aquí cada divendres perquè no podem estar sense ell.
2: I gràcies per ser-hi un cop més als nostres oients i per permetre que la música country formi part de la vostra vida. Continueu gaudint, continueu somiant i no deixeu mai que el ritme s'aturi. Una forta abraçada habitual i fins al proper Temps de Country.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Temps de Country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolu.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa. Mira
9: que asco.
10: Pollera.
11: La seda también funciona.
12: Marimacho, eso es porque no has
13: aprobado. Depílate ya, ¿no?
14: Das asco.
13: Te debería depilarte, das asco.
15: Marimacho.
16: ¿Por qué tenim por a lo diferent?
17: Ser trans,
18: ser bisexual,
19: ser lesbiana,
4: ser gay
6: o ser no binari
13: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
12: A partir d'aquest 2026,
16: per un orgull sense límits.

0: Bona tarda, bon vespre. Estem aquí a Ràdio Sant Quirze en un programa especial. Especial perquè acomiadem temporada. Estem uns quants, no tots els que serem, som els que hem arribat de moment. Començant per, no sé si és la dreta o l'esquerra, això, l'esquerra. Jordi, de quin programa?
1: Doncs de la Llanterna Màgica.
0: Que és un programa a propòsit de què va?
1: Sí, és un programa en què ens ho passem molt bé, jo com a mínim ho passo molt bé. És un programa en el que parlem de cine i ens basem una mica en les bandes sonores de les pel·lícules.
0: Les bandes sonores, la música,
1: La música.
0: O diàlegs, música. També.
1: No, la música. I de tant en tant podem posar algun tràiler, alguna història, però en principi música, sobretot.
0: Molt bé. Hola, Laura. La taula va creixent, va creixent. Jo vaig cedint, vaig cedint micro, Hem començat així... Doncs aquí acabarà d'entrar la companya, la Laura Roger. De quin programa, Laura?
2: Quasi que no me'n recordo. Potser hasta algú ho sap. El Som Solidaris.
0: El Som Solidaris.
2: Som Solidaris.
0: Que el seu nom ja és prou indicador, ja ho diu tot. Continuem per la taula amb el Eugenio. Hola, Eugenio. Hola. Qual és tu programa?
3: Tastets de ràdio.
0: Tastets de ràdio. De què va Tastets de ràdio?
3: De qualsevol cosa. Es una conversación que se mantiene con cualquier persona, no importa a qué se dedique, ni qué es lo que piense, ni cómo se exprese, ni mucho menos. Simplemente es un balconcillo que ponemos a disposición de la gente de la calle, sea de donde sea. Yo siempre digo que son gente que han pasado por aquí por San Quirze o que les ha gustado, pero tampoco tiene que ser necesariamente esta condición sine qua non para que puedan participar en Tastet de Radio. Siempre es algo de alguien que nos pueda enseñar, que nos pueda decir, mira, yo sé hacer esto, te lo puedo compartir. Ah, perfecto, pues entonces ya está.
0: Adelante. Moisés.
4: Hola, bona nit.
5: La Moixiganga.
0: La
5: Moixiganga, el programa infantil, familiar d'aquesta ràdio. Per cert, no ho ha dit el Jordi, però el Jordi és col·laborador de la Moixiganga.
0: Ah, caramba, perquè aquest és un dels secrets,
5: secret.
0: O no gaire secrets, d'aquesta emissora, que és aquest anar i venir de programes que tenim,
5: Això, aquí tots ens ajudem, no?
0: Exacte. Doncs tu és el programa infantil de la...
5: Infantil, de la familiar, no? Mm-hmm. Una miqueta... Contes, una cançó de sol per anar a dormir, si és petit, al radioteatre...
0: Ai, radioteatre, que és maco, això.
5: Tenim el Pauet, l'Andreu Cistella...
2: El Pauet.
0: Doncs, i vull dir, quedaria jo en aquest moment, pels que som a la taula, tot i que aquesta taula anirà creixent. Jo sóc de Punicoma. Amb moltes semblances amb el programa de l'Eugenio, sempre ho hem comentat, però jo també sóc de conversa amb persones, això que es diu persones corrents, que sempre he dubtat que hi hagi algú que sigui corrent, i amb un vincle més o menys clar amb Sant Quirze, això sí. Pues estem en aquest especial i a partir d'aquí del que acabo de fer ja no tinc res més a dir.
5: Ja no?
2: Ah, ja fas feina? Ara comences, Mercè.
3: Que tengáis buenas vacaciones, que lo paséis muy bien, que disfrutéis, oye, y cada uno que haga lo que pueda.
2: Exacto.
3: Y lo que le dejen.
2: Cadascú
3: que...
2: a la seva manera, oi?
3: En Navidad nos volvemos a encontrar otra vez.
2: No, primer tenim festa major, Eugenio.
0: És veritat, tenim la festa major, que ja està apropet. Propet, que tenim alguna... Farem alguna cosa per festa major? Sabem alguna cosa?
2: Segur que
5: home,
2: sí.
5: Sempre farem el programa d'inici, més aquest any que fem 20 anys, no?
2: Exacte.
5: Aquest any sí que és? Es veu que sí.
0: Sí?
5: Sí, sempre tenim... Vam fer una reunió i ens l'havíem equivocat d'any.
2: Anàvem un any endavant. Però ja està bé, perquè sempre anem tardes tot arreu i per una vegada vam anar d'hora.
0: Sí, tant d'hora. Vull dir, ens pot quedar un aniversari preciós, sí. Perquè temps, home, hem anat amb temps.
2: Sí, però ja no ens n'en recordem.
0: Sí, és veritat, haurem de tornar a començar. I amb això que l'estudi es va omplint més i més, hem de donar la benvinguda al regidor, en Bernat, que el tenim acomodant-se. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: No he durat ni temps que es posin els cascos.
6: Perdoneu, hola.
2: Són puntuals, aquesta gent.
6: Sí, molt bé, com ha de ser.
0: Sí, ha sigut acabar Falca i ja hem entrat,
5: Això mateix.
6: Molt bé.
0: I què en pensa el regidor de Ràdio Sant Quirze?
6: Què en penso de què?
0: Com veus la? Com veus l'emissora?
5: Com ens has vist?
6: Home, doncs jo crec que podem estar contents, no?, de tot plegat. L'any ha vingut acompanyat de millores també a la ràdio, millores materials, millores de so, uns programes la mar de bonics i vaja, que ens acompanyen setmana rere setmana. Jo crec que podem estar contents i contentes.
0: Molt bé. Estem contents nosaltres?
2: Sí,
5: sí, molt bé.
2: Sí, ens han arreglat les cadires que no fan tant nyigo-nyigo.
0: És veritat, les cadires nyigo-nyigo.
2: Ens han arreglat aquell finestral que teníem tan horrible. No, ja no me'n recordo qui hi havia. Qui hi havia?
5: Hi havia el Picarol.
2: Exacte.
0: Ens donem al darrere.
2: Vèiem al darrere i ara tenim una...
5: No, el logo,
0: un vinil,
5: el,
0: un vinil, el
2: però molt bonic,
5: Sant
2: Ràdio Sant Quirze, clar. Vull dir, tenim el Miquel Àngel, que cada dia en sap més, sí. I ens fa uns programes espectaculars.
0: Ens dona un cop de mà sempre.
2: Sempre, no tot. Sé, i sortim al carrer.
0: I sortim cada, al carrer, és veritat.
2: Cada vegada més.
1: Home, això mi... és molt important, eh? Sí. Que la ràdio es coneixi al carrer, jo crec que és el, possiblement el més important, perquè segurament, si ara féssim una enquesta a la gent del carrer, no tothom coneixeria Ràdio Sant Quirze, no?
2: No, i tant que no. I aquest any sí que fem 20 anys.
6: Ara sí, ara sí, ara sí. Ara sí.
2: I encara hi ha gent que diu, oh, però hi ha Ràdio Sant Quirze.
3: Sí, pero para esto, aprovechando que tenemos aquí el concejal
0: de radio.
2: De radio.
0: Entre otras cosas.
3: Podríamos aprovechar para pedirle que por lo menos los micrófonos de Radio San Quirze que pusieran el logotipo de Radio San Quirze.
2: ¿En qué micrófonos?
3: En los micrófonos cuando se hace una entrevista, aquí en el pirulito este rojo que tiene el micrófono, que es muy bonito.
2: No somos tele, ¿eh?
3: No, sí, pero hay mucha gente que cuando estamos, por ejemplo, en el Parque de las Moriscas o en cualquier otro sitio, dicen, ay, ¿y esto qué es? ¿Una emisora de radio o soy un grupo de aficionados? Entonces que nos identifiquemos un poquito, algo que sea más práctico a la hora de ponerle la alcachofita delante a cualquiera, de decir, oye, mira, somos de Radio San Quirze. Esto es una emisora municipal, maravillosa, porque estamos haciendo el programa ya desde hace no sé cuántos años, y aquí estamos solamente para que tú puedas ofrecernos tus palabras. Algo, hacerlo más vistosito. No solamente el logotipo de Radio San Quirze, sino que aquí, igual que lo llevan en cualquier emisora de radio, de televisión, no tiene por qué ser televisión, que apareciera el logo de Radio San Quirze. Es muy bonito, sí. Es lo suficientemente chulo como para lucirlo. Además, hay muchas ocasiones más en las que se puede lucir, en las que se puede cooperar. Parece ser que el ayuntamiento tiene cierta reticencia a hacerlo. El año pasado se hizo por parte de un grupo que participaron en la Panda Ride. Se pidió permiso al ayuntamiento para poner el logo simplemente. Los participantes en la Panda Ride es una carrera que se hace en Marruecos de norte a sur, y por cuestiones burocráticas no se hizo. No lo sé, no lo entiendo. Porque lleve el logotipo de Radio San Quirze simplemente. Que los,
2: pero quiero decir, en Radio San Quirze hemos hecho alguna cosa con...
3: No,
2: ahora me has pillado, no, que no sabía de qué me hablas.
3: No, vamos a ver, en la Panda Raid no es ni más ni menos que una carrera de coches Panda que se hace cada año.
2: Panda.
3: Es un raid.
2: Un raid.
3: Que se hace de norte a sur de Marruecos. Uh-huh. Y el año pasado ya se pidió, este año se volvió a pedir otra vez, pero bueno, por cuestiones burocráticas nunca se llega al acuerdo. Fíjate tú lo que costaba el hacer un vinilo para ponerlo en el coche.
2: ¿Hay algún coche de San Quirze, claro, que participe?
3: Claro, hay un coche de San Quirze, de dos personas de San Quirze, en la que, bueno, pues se pidió precisamente que se hiciera un vinilo para poder pegarlo en el coche. Uh-huh. Y a partir de ese momento, pues no se hizo. No, era por cuestiones burocráticas, porque el ayuntamiento no podía hacerlo, que no sé qué, no sé cuánto. Este año se volvió a pedir, tampoco se hizo. Pero vamos, que el vinilo cuesta...
2: Que tú haces el pedido, claro, oficial ahora.
3: No, pero no, el pedido oficial. Lo que digo es que se autorice para que Radio San Quirze se vea hasta en el sur de Marruecos, coño.
5: No, que yo hago un programa molt guai, sí, sobre aquesta carrera.
2: Es que yo no lo vaig seguir, por eso le preguntaba, porque no...
3: Y son dos personas aquí de San Quirze que van con un simple Panda, ya, un Seat Panda.
2: Todos van con Panda, ¿no?
3: Sí. son 350 participantes internacionales, ¿vale? Entonces, cuando se pidió esto, solamente, y además un pandita blanco, en el que el logotipo de Radio Sanquesa luciría de maravillas, pero bueno, yo tiro la puya a esta, por si acaso el concejal lo coge.
6: Molt bé, molt bé. No hauríem d'haver portat la llibreta avui per anar apuntant recados, que es diu. I no, sí, bé, jo crec que al final, si parlem de Ràdio Sant Quirze, potser estaria bé doncs, centrar-nos al final en el dia a dia de la Ràdio Sant Quirze, no? En tot el que hem anat, el que porteu bàsicament tots vosaltres i totes vosaltres cada setmana amb els vostres programes. Potser fa anys o potser determinades altres persones traurien aquesta ràdio, no tindríem ràdio, doncs jo crec que hem de gaudir el present, hem de saber que tenim una ràdio per sort i que al final santquirrencs i santquirrenques poden fer-ne ús, com deia la Laura, que la traiem al carrer. Jo crec que això venia cap aquí, pensava, ostres, és que som uns privilegiats que podem treure la ràdio al carrer, per exemple, pel que fa al servei de cooperació, no, quan fem el mes de la solidaritat, la festa del consum conscient, o en d'altres actes, Ràdio Sant Quirze hi és, i jo crec que això també ho hem de valorar, i és de les coses més boniques que podem aportar. Després hi ha d'altres temes, lògicament, recordo aquest tema concretament, certament, per temes tècnics, burocràtics, com tu deies, no es va poder fer, però vaja, jo crec que al final el més important d'aquesta ràdio és que la tenim viva, jo crec que més viva que mai, i que per sort tothom pot accedir-hi de manera gratuïta, fer-ne-us quan vulgui i aportar el seu granet de sorra en aquest mitjà de comunicació que tenim al poble.
2: I jo el que també poso en valor a Ràdio Sant Quirze és la diversitat, grans, petits, mitjans, els que fan ball, els que fan música, ens falta gent, avui ens falta molta gent, perquè sí, la gent ja ha començat vacances.
0: Tenim el country pel món, també.
2: Però tenim de tot, i això també li poso molt valor.
3: Mira, una cosa que jo queria comentar, i és agradecer al concejal de ràdio, com la llamáis,
0: tècnicament no és així, ha sigut una simplificació carinyosa.
3: Vale. De todas formas, es para agradecerle el aumento de sueldo que hemos tenido este año los colaboradores, ha sido bestial, impresionante. Sobre todo lo hemos visto porque Miguel Ángel ha pagado ya varios desayunos a mucha gente y consideramos que, hombre, que evidentemente es una mejora en el salario de los colaboradores. Muchísimas gracias.
6: No tot és negatiu al final, no tot és negatiu, sempre hi ha coses boniques a treure. L'augment de sou, sí, sí. Que sempre ha sigut el mateix per tothom, des de fa 20 anys.
0: Sí, sí, és equitatiu, no hi ha inflacions
6: ni res aquí, vull dir.
1: Jo el que us volia dir és que jo que porto, jo ja sóc una mica dinosauri en això de posar-me al darrere d'un micròfon i tal, i el Moisès, doncs,
5: si fa o no fa, sí.
1: Està molt bé lo de reivindicar coses, i està molt bé lo de demanar doncs que el paravent tingui el logo de Ràdio Sant Quirze o el logo de l'emissora o en general i tal, no? Però jo que he passat per diferents emissores i tal, el que sí, ja us dic, està molt bé això de reivindicar coses, però Ràdio Sant Quirze fa un temps no tenia res a veure amb això, amb el que tenim ara mateix, eh? I si jo parlo de la primera vegada que em vaig posar davant d'un micròfon, jo estava en un lloc més petit que aquest, tot ple de caixes d'ous per insonoritzar
0: la clàssica, clàssic,
1: i amb un únic micròfon, amb una emissora que era així de petitet, amb un ventilador perquè s'escalfava, vull dir que
0: estem parlant del segle passat,
1: clar, oi? No, és que estem parlant de potser fa 30 anys, bueno, 30
0: no, més
1: anys enrere, no? I que hi ha molta gent jove que ara puja amb moltes ganes i amb molta empenta i que passa i que estan superben preparats i tal,
0: i
1: no?
0: I també estan aquí, també estan en aquesta emissora, venen amb l'Alba, per aquí.
1: Però i a vegades venen amb aquest caràcter de, aquest micròfon, però si aquest micròfon no val res, no? Tu saps, tio, el que han passat que teníem, tots els que teníem abans, que jo, nosaltres, jo quan vaig començar la ràdio tiràvem la publicitat amb cintes de caset.
5: Cintes de caset, que havies de tirar un mica enrere perquè
1: eren exacte. Cintes de caset d'aquestes que no tenien la part inert, diguem, la part blanca, no? I si no havies rebobinat la cinta de caset, allò no sonava res, clar, no? I, vull dir que t'havies d'espavilar com
6: El que està clar és que sempre es pot millorar, sempre podem anar a més, però com tu dius, jo no vaig viure aquesta època, però me l'han explicat, perquè m'encanta el món de la comunicació. No, el món de... Sí, també, però...
4: professionalment, ell és el periodista.
6: Sí, bueno, jo m'hi dedico i al final és una mica també passió pel sector, i certament l'evolució ha sigut brutal. Jo no la vaig poder viure, però sí que és veritat que, ostres, jo crec que... Vaja, jo quan vaig entrar fa 3 anys a l'Ajuntament vaig dir m'encanta la ràdio, jo he sigut col·laborador d'aquesta ràdio durant 3 anys amb el magnífic sou que tenim i que tenia, i o sigui, zero. I ostres, jo volia que aquesta ràdio doncs estigués el millor possible perquè tots els veïns del poble en poguessin fer un bon ús. Sempre podem anar millor, podem posar-hi el logotip, podem posar-hi altres coses, petites coses, però vaja, jo crec que al final si el que la gent vol és posar-se-hi davant d'un micro i dir la seva, crec que ho hem aconseguit, i no només això, sinó fer-ho en bones condicions.
0: Hi ha una qüestió que em dóna voltes des de fa ja una estoneta, un parell, tres qüestions. Estic ampliant la llista.
2: Si deixem la
0: Mercè... Sí, ja m'he adonat que són tres. Bueno, per ordre. Per una banda, què és el que podem entendre per una ràdio municipal, perquè n'hi ha... No és veritat que n'hi hagi una a cada poble, però n'hi ha moltes. Jo vinc com el Jordi d'altres emissores municipals, lo dels ous, els ous.
1: Les
0: caixes d'ous, ho recordo també, etc, etc. Llavors, què és una ràdio municipal? Com la podem entendre, com l'entenem des de la mirada del regidor també i la nostra que hi participem? Després, què ens passa amb la ràdio? Perquè, com s'està comentant repetidament, el nostre sou completament equitatiu entre tots nosaltres, però aquí estem i tornem cada setmana o cada quan tinguem nosaltres el compromís. Què té la ràdio que fa que... I, a més, alguns que venim de fer-ne... Allà on hem pogut, de fet.
1: Sí, sí, sí.
0: Quina malaltia és aquesta, no? I un tercer punt, i després cadascú que... Ja ara s'ha posat a moda la ràdio en streaming. Estem en, hem entrat perquè la Laura deia no se'ns veu, i ara, que per mi és un dubte de cap a on es va, s'està posant molt de moda això, però clar, la ràdio és
5: que
0: veu,
5: es veu, que posen càmeres, no?
0: Posen càmeres, exacte, i es va veient en directe mentre la gent està parlant, que això per mi és la televisió. En fi, que tinc una mica de cacau en aquesta fórmula, i també era saber si anem cap allà o no, si realment podem o no, pensar que aquí pugui haver càmeres. Veurem si s'ha d'ampliar la llista que el Bernat va anotant,
1: Sí, sí.
0: Val? Pues d'una banda això, que seria una ràdio municipal, com l'entenem? Com l'entenem?
2: Jo entenc la ràdio municipal com el que tenim nosaltres, una ràdio al servei del poble i voluntària. Per mi això és una ràdio municipal, perquè quan ja ens hem de posar aquells sous que parlàvem, sí, o quan ja ens hem de posar amb qüestions doncs, que ens compren un programa i que et fan fer un programa, doncs per mi això ja no és...
0: És una altra
2: municipal,
0: cosa.
2: És una altra cosa, és comercial. Per mi la ràdio es veu, per mi la ràdio és imaginació, i per mi la ràdio és fer poble també.
0: De fer poble, sí.
2: Vull dir, suposo que hi haurien moltes més coses,
3: Estoy de acuerdo contigo totalmente.
2: Pero això és vital.
3: La radio yo creo que no debe verse. La radio es, lo has dicho muy bien, para mí, es imaginación, es fantasía, es ilusión, es esperanza, es en conocer un día a aquella persona que tú nunca pensaste que te la ibas a encontrar por la calle, que al cabo del tiempo que te iba a decir, oye, pues sí, yo estoy haciendo este espacio en Radio San Quirsa. Pero tú eres el que lo hace. Sí, sí, bueno, yo participo. Y ya está, aunque seas tú solo o sola. Entonces, una radio municipal es lo que habéis dicho. Para mí es algo muy privado. Muy privado, pero con una gran difusión, porque hay muchísima gente en el pueblo que tiene la capacidad y la gran ventaja de podernos enseñar muchísimo. Lo único que tenemos que hacer es ir con los oídos bien abiertos, los ojos exactamente igual, y el alma siempre dispuesta a escuchar lo que los demás nos quieran decir. Sí. En algunas ocasiones no es lo mismo que lo que nosotros pensamos, pero de todas formas es maravilloso. Y yo, volviendo a lo que decía antes, sobre todo Bernat, yo tengo pues algo así como 400 cintas.

0: Espera, Miguel Ángel, no, una no, fiesta. No, no, esto será una fiesta.
1: No, 52, ya tengo 52 grabaciones hechas de lo de recopiladas de gente que unos viven, otros ya se nos borraron del calendario. Y tengo todos estos programas, quitándole evidentemente la señalización, el puntero de la emisora donde se producían y demás. Pero sí, tampoco hay días ni fechas. Mis programas son atemporales totalmente y por eso, por lo que quiero decirle, que esté tranquilo. Vas a tener los 52 programas antes de empezar.
2: Estem a punt de quedar-nos sense tècnic. Jo crec que, aviam, no, sembla que de moment...
1: No, aguanta.
0: No estaràs escrivint la carta d'emissió?
2: No, crec que no. Jo estic vigilant-lo, estic vigilant-lo. No, de moment continua el lloc.
3: Voleu que parlem una miqueta de com ha anat la nostra temporada?
0: Vinga.
2: Ens han passat per ser, perdó, que aquesta temporada vam tenir, si recordeu, segur que sí, o potser no, unes quantes hores sense llum, recordeu? I allà la ràdio va tornar a demostrar allò de... Com era? Hi havia una cançó també de l'any de la Kika, que era que l'estrella del vídeo mató la ràdio, de vídeo sí. Killet, tal. A la ràdio no la mata ningú, eh? Sí. I un apagó com el que vam viure, quedar-nos sense llum va tornar a demostrar fins quin punt la ràdio ens pot mantenir connectats, informats.
4: La ràdio amb piles, eh?
2: La ràdio amb piles, tens tota la raó. Tens tota la raó. Va ser el dia que si anaves a, bueno, les botigues corresponents...
5: No hi havia piles.
2: No hi havia piles.
5: Ni ràdios.
2: Ni ràdios, efectivament. Efectivament, es van tornar a recuperar aquelles ràdios petitones.
1: Bueno, però que tenemos un complejo de Diógenes y que tenemos ràdios de estas muchas. Y tenemos pilas acumuladas. Las pilas estas que son recargables, que son maravillosas.
5: Que va molt bé el dia que ha marxat la llum i no estan carregades.
2: Exacte. Ens tornes a anar altra vegada als establiments especialitzats. Sí. Piles.
4: Home, jo crec que...
2: Piles i diverses.
4: Respecte al que estaves comentant, i abans de parlar de lo que volia comentar el Moisès, una cosa que volia apuntar és que la gent jove ara escolta la ràdio d'una forma diferent.
2: Sí.
4: La gent jove i la no tan jove, perquè a mi m'està passant el mateix. És a dir, jo ara vull escoltar l'entrevista que van fer tal dia, a tal hora, no sé què, no sé quantos, i vaig i busco allò. No me'n passo tot un programa.
2: Perquè és important recordar que a nosaltres se'ns pot escoltar, si algú té interès, des de la web. Hi ha la web de Ràdio Sant Quirze i allà tots els programes queden penjats un cop hi ha mesos i per tant són recuperables qualsevol dels nostres programes.
4: Sí, sí.
2: I això no passava tampoc fa uns anys.
4: Home, jo crec que la ràdio li queda molt per evolucionar i no per morir, sinó tot el contrari. Sí que és veritat que ens estem acostant molt més a la televisió. I també estava pensant que una de les frases, quan hem arribat, el Miquel Àngel deia: home, és la primera vegada que coincidim, perquè jo normalment no vinc aquí a fer el programa, i hi ha la frase, que ara sí que m'he recordat, que és aquella de que si t'apassiona la ràdio, no vagis a l'emissora
2: a veure les cares.
4: Les cares, no? Vull dir que... Si t'apassiona la veu, no vagis a veure qui és el que hi ha al darrere, no?
2: Que som gent molt guapa, tot s'ha de dir,
4: bueno,
2: eh?
4: Hi ha de tot.
2: Som de mirar.
4: Hi ha de tot, no? Però sí que és veritat que cada vegada anem evolucionant més cap al tema de la imatge, fins i tot a la web també, cada vegada es posen més imatges, es posen més recursos, no, també?
2: No sé. Mentrestant, amb els llibres, que bueno, el meu programa deia que el programa s'assembla al de l'Eugenio, hi ha un matís, i és que sempre hi procuro posar aquesta part literària, que sempre el llibre hi estigui present. I ara estava pensant que mentre la ràdio es converteix en televisió, ara el llibre es converteix en ràdio, perquè hi ha l'audiollibre, que per mi resulta una mica incomprensible, en moltes mesures, entre d'altres perquè el plaer de passar full, que aquesta és una altra, que si tens un e-book no passes cap full. En fi, que tenim aquí també una altra qüestió en com ens relacionem amb la lectura i amb els objectes, i en el cas de la ràdio com ens relacionem amb la veu, si li posem o no cara, no? Res, una divagació que tenia jo per aquí al mig, perdó, disculpeu.
4: No, però sí que té una cosa de... jo crec de morbillo, no? Fins i tot jo escolto molt, per exemple, la Ràdio Nacional, que emet tots els programes o la majoria de programes, excepte els de cap de setmana, els emet per vídeo, i jo, en lloc de posar l'àudio, poso el vídeo directament. Jo vull veure el locutor com està relacionant-se amb el tècnic, com s'està dirigint al company del costat.
1: A mi... Però tu no estàs hablando porque tienes una cabeza pequeña en comparación con el volumen de la mía. Yo me he tenido que...

0: comprar un Smart porque en cualquier otro coche mi cabeza no entra fácilmente. Entonces, bueno, Smart tiene un espacio voluminoso amplísimo para que yo pueda entrar la cabeza. Ahora imagínate que aquí tuvieran que poner una cámara de televisión. No se vería nada más que mi cabeza, el resto sería sombra.
1: No, hombre, no.
2: Tiene un ángulo.
3: Però
2: bé, Moisés,
3: Moisés,
2: què
3: sí.
2: Hem fet aquest any?
3: Aquest curs.
4: Ja que parlàvem
3: de la web,
4: aquest curs.
3: Vale?
4: Perdona, Moisés, llistat. A propòsit de...
3: ens han passat un llistat dels programes més escoltats de cada un de nosaltres.
4: Caramba.
3: I per exemple, podem començar amb el Punt i Coma, que el més escoltat va ser l'entrevista que vas fer a Laia Ribas i Nerea.
4: Sí.
3: Doncs aquest ha sigut el programa més escoltat de Punt i Coma.
4: Que això també és interessant, eh? No dic que sí, que la Laia fos la més escoltada, naturalment, eh? Però que també és interessant com arribem a l'oient, fins quin punt influeixen, per exemple, les xarxes socials. Tornem a sortir de lo que és la ràdio estrictament, i com, per exemple, si ve un convidat, en el meu cas, parlo per mi ara, si ve un convidat molt donat a les xarxes socials i dona, i explica, he estat aquí, pam, aquell programa fa una punxa d'audiència. Això també ha canviat en aquell temps que parlàvem abans, al principi.
3: Sí,
4: en aquell moment era... Jo tenia la sensació moltes vegades de parlar... La ràdio té això, sembla que parlis al buit, no? Dius, bueno, no sé si hi haurà algú escoltant. I ara tenim aquesta mena de mesura, a part de poder saber més o menys les audiències que hi ha hagut tècnicament, aquest reforç que donen les xarxes socials de potenciar els programes en algun cas. Fins aquí. Meu apunt, xarxes socials.
3: Doncs bé, aquest va ser el teu programa. El de, per exemple, el Tastet de Ràdio, el programa més escoltat ha sigut d'entrevista amb Roger Laveries.
0: Roger es una persona maravillosa que merecía la pena muy mucho poderlo entrevistar, y gracias a su madre Montse y a su hermano, a uno de sus hermanos, tuve el privilegio de poderlo entrevistar en su casa. Roger es una persona muy muy muy especial, tiene una serie de dificultades motoras y de pensamiento, pero Roger tiene un corazón extraordinario y además tiene una autonomía a pesar de todas las limitaciones que se le quieran imponer o que se le quieran añadir o que se le quieran sumar, extraordinaria. Va siempre con su bicicleta y su sonrisa, siempre le digo, tú eres el caballero de la bicicleta riendo, porque va por cualquier sitio y además conoce a la gente de espaldas, de costado, igual que le conocemos a él. Roger es maravilloso, merece la pena, me alegro muchísimo por Roger. I per Montse.
2: Sí, el Roger, jo anàvem a escola quan ell era, bueno, anàvem junts a escola amb les meves filles, som molt amics la família, i el Roger, a més, és molt cachondo, sí. Coneix tothom, però té una discapacitat, i ell diu, els que som capacitats, ho podem fer-ho tot molt millor que vosaltres, que sou discapacitats. Sí, ell ens ho canvia i es queda tan content.
4: El món tot depèn de com es miri, o des d'on es miri.
2: Exacte. Mm-hmm.
3: Després també al Som Solidaris, Laura, vas fer una xerrada amb la Yolanda Álvarez, corresponsal de Televisió Espanyola. Va ser interessant.
2: Havia estat, sí, va ser llarga, tan llarga que no hi havia manera de poder retallar, que dividir. I arrel d'aquella conversa vam posar converses amb... No me'n recordo, Miguel Ángel, recorda-me-lo... Que xerrades en consciència, gràcies. O sigui, perquè hi havia entrevistes que es feien molt llargues. El meu programa no és un programa massa bonic de fer. El meu programa hi ha dies que costa de fer-lo. Costa molt. El mes de maig, per exemple, no l'he pogut fer. Però és un programa que a vegades doncs, enganxes amb gent tan potent, que no els pots ni tallar, no? I ella estava a Xina en aquell moment, ara està a Xina en aquests moments, però havia sigut la corresponsal molts anys a Jerusalem. Mm. Aleshores, clar, amb tot el tema palestí, que a nosaltres ens afecta molt, doncs ella va deixar anar, i va deixar anar, i va deixar anar, i teníem una conversa llarga, va ser interessant.
3: Sí, sí, vol dir que la pàgina web surt més que el que es va emetre, no?
2: Sí, i bueno, n'hi estan penjats, és el que parlàvem, el postcat, com se diuen?
3: Podcast.
4: El pòsit.
2: El podcast. Penso que és una gran eina.
4: Sí.
2: I tots els nostres programes al final són podcast perquè tots queden penjats.
3: Sí, sí, sí. De fet, el Miquel Àngel diu que la gent ens escolta potser el programa de fer 3 o 4 setmanes enrere.
2: Sí, jo el meu no sé si l'escolten gaire, però...
3: Sí, que s'escolta el teu.
2: Tots, eh? Sí, el de la xerrada també sortia.
4: Ai, FM, que complemento el que deia el Miquel Àngel, perquè si no semblava que la Laura parlés sol.
1: Això t'anava a dir, tu surts en antena quan parles o no? No, vale. No, perquè, precisament per això, que la Laura pot ser que faci aquí un blanc i de sobte, no està parlant sola.
4: Sí, aclarim que no, que l'acompanya està perfectament.
3: De vegades sentim veus.
4: I està conversant amb el Miquel Àngel.
3: Després del programa La Moxiganga, el programa més escoltat va ser un que vam dedicar als drets dels infants, que va ser el mes de novembre. Aquest és el que és més escoltat. A més, hi havia el Pauet, que ens explicava tots els punts dels drets dels infants, amb la música relacionada amb els drets dels infants. Realment va quedar un programa, penso jo, xulo. La veritat és que sí. I després tenim La Llanterna Màgica. El programa més escoltat va ser un que vas dedicar, Jordi, a Robert Redford, l'estrella que va enlluernar Hollywood.
5: Home, jo crec que, clar, només hi ha coses que capten molt, no? La gent sap que parlar de Robert Redford és una estrella mundial, llavors, doncs, jo crec que això també captura molt, no? És una mica... aquest no li fan falta xarxes socials, és a dir, si ho recolzes, doncs molt millor, no? Però si no, doncs, bueno, clar, la gent...
4: A més va morir aquest any.
5: Sí, per això. Que aquest programa especial, sí.
4: Sí. Per cert, ho parlàvem a fora de l'estudi, jo segueixo votant per anar a buscar el Russell Crowe, si cal anar-lo a buscar, anem-lo a buscar, eh? Sí. Que el tenim rodant per aquí al costat.
2: Està Sant Cugat,
4: sí, jo crec que si cal anar a buscar Gladiator, anem a buscar, Jordi, si tu necessites voluntaris que t'acompanyin.
5: Ja t'he comentat, jo si vols la veu del Russell Crowe te la porto, la del Jordi Buixaderas, que el tenim a Sabadell i està ben a prop. Sí, és la seva veu oficial.
4: Una magnífica veu, per cert.
5: Una magnífica veu, sí. I a més impressiona, eh? Jo el Buixaderas el vaig tenir el plaer de poder-lo entrevistar, en una entrevista d'aquestes en profunditat, diguem, una hora per xerrar amb ell i tal, i impressiona, perquè és allò de que dius, hòstia, aquest micro no funciona, el meu no funciona. Que li funciones el d'ell només, no? Vull dir que, sí.
3: Jo recordo Jordi Buixaderas fent la veu del capità del Tintín, capità Haddock, sí. Ostres, boníssim, eh? Sí. Llamp de trons.
5: És molt bo, és molt,
4: i també
5: molt
4: de molts documentals també és ell, sí. Oi que sí?
5: Sí.
4: Cada cop i volta és allò, no sé, el cigró a can no sé on, però amb la seva veu és que apassionant aquest tema.
5: És unes grans
4: contribueix molt a...
5: de doblatge, sí, català.
3: Bueno, aquestes són les proves que m'has escoltat, i els que no han pogut venir, avui hi ha hagut molts col·laboradors que no han pogut venir, ens han deixat una salutació. Si voleu podem escoltar la de l'Anna Maria, de l'alimentació saludable.
6: Bona tarda, companys i companyes de la ràdio, amics oients. Soc l'Anna Maria Leiva, del programa del dilluns tarda, Alimentació Saludable. Us vull desitjar un bon estiu a tots i a totes. Espero hàgiu tingut una revetlla de Sant Joan fantàstica, que és una festa molt nostra. I si Déu vol, a l'octubre em tornaré a incorporar totes les tardes del dilluns. Us hi espero i us desitjo que passeu un estiu tan feliç com us sigui possible. Fins la tornada.
4: Bé!
3: Què vols que digui? És que m'estava...
4: Ara és el Moisés el que parla amb el Miguel Ángel. Anem aclarint l'escena. No és que anem perdent el senderi, eh?
3: Diu que el seu programa més escoltat va ser el del dia 9 de febrer. Un programa que no tenia convidat, però que semblava que no feia falta, oi? Una cosa així se m'ha posat. Ja s'enrotllava ella sola, vaja. L'Anna, que sempre ens explica receptes, jo me recordo una del gaspatxo que va fer ara fa poc, almenys no sé si era un programa repetit o no, però et venen ganes de fer gaspatxo en aquell moment.
4: Tenim més salutació?
3: Sí, tenim la del... programa de música, Donant la Nota.
4: Ai, Donant la Nota, que aquí també tenim un, com es diu això, un crossing d'aquells.
2: Sí, aquí també hi ha diferents participants.
3: Cada setmana fan un diferent gènere de música, rock,
2: el que fa el rock, l'òpera.
3: Òpera i rock català.
7: Hola, us parla José Urille dels Amics de la Música i coordinador del programa Donant la Nota de Ràdio Sant Quirze. Primer de tot, donar les gràcies als amics de la ràdio que han preparat aquest programa de comiat de la temporada. Segon, us vull parlar molt breument del Donant la Nota i sobretot dels seus 6 estils musicals i dels seus redactors presentadors. Teniu a la vostra disposició els podcasts de música clàssica i òpera que presenten Josep Antoni López i Josep Maria Aguadé. També els podcasts de pop rock català amb Alba Jiménez. Els podcasts de pop rock amb Juanjo Ruiz, ex J. Basman. Els podcasts de jazz amb Joan Pastor. El podcast sobre musicals amb Lourdes García. I, finalment, els podcasts de músiques del món amb qui us parla, José Ourille. Res més, tan sols recordar-vos que podeu escoltar Ràdio Sant Quirze, tots els podcasts i especialment els nostres podcasts de Donant la Nota, sempre que vulgueu, les 24 hores. M'acomiado fins la nova temporada amb nous programes. Molt bon estiu per tothom.
3: Molt bé, ja tenim les dues salutacions.
4: Tenim dues salutacions. Hi havia alguna més o no? O
3: crec que n'hi ha una altra, però la podem deixar pel final.
4: Sí,
3: no?
4: o fem una tongada com vulgueu. Oh.
5: Jo ara estava pensant que no sé què penseu vosaltres, abans... Jo és que sóc un rotllo abuelo de cebolleta, una mica, ja jo... estic parlant de coses de fa anys i tal.
4: A mi m'està passant això, però, estic molt preocupada.
5: Però és veritat, perquè abans, si t'havies de fer ràdio, tenies que estar doncs, en un lloc, habilitat, amb un micròfon davant i tal. Ara qualsevol vol fer ràdio des de qualsevol lloc, amb un telèfon mòbil... escoltes aquests talls de veu, per exemple, aquests talls de veu s'han gravat, s'han enregistrat en telèfons mòbils, la majoria d'ells, o tots, i s'escolten perfectament. Jo conec gent que fa podcast i tal, i el que fan és enregistrar amb un iPhone o amb qualsevol telèfon mòbil d'aquests, enregistren els talls de veu, ho envien a l'emissora, i el tècnic, dels que no parlem habitualment, però que tenen una funció... vamos, imprescindible, en el món de la ràdio, fan tot el muntatge i dius, ostres, sembla com si ho haguessin fet a la mateixa emissora, o millor, vull dir, sonen superbé.
3: Sí, sí, avui dia això és fàcil fer...
4: Sí, és veritat, ara sóc jo la que estava parlant amb el Miguel Ángel i recordant un programa que vam fer quan d'aquestes sortides que fa la ràdio fora i vam anar a la Biblio, a la biblioteca, al Marcel Llats, i vam fer el programa allà i va quedar bé, va quedar... nosaltres, jo vaig quedar patint perquè era com... havia de donar-li algun botó i confiava en haver encertat el botó, sembla ser que sí. Sí, sí, era el bo, però el resultat va estar molt bé i a part aquesta experiència de poder estar a qualsevol lloc, com dius tu, Jordi, i per tant pots estar... primer, si tens alguna limitació que no et permet arribar a l'estudi, però també pots estar en el lloc de l'actualitat, per entendre'ns, I des d'allà, abans havia que desplaçar allò de les unitats mòbils, recordeu allò? Des de la unitat mòbil.
5: Però les unitats mòbils, que eren els links aquests que pesaven com un mort i que habitualment també carregàvem nosaltres, perquè sí, sí. La gent es pensa de que amb una emissora gran, suposo que sí, però amb una emissoreta municipal, amb una emissora municipal, el que fa la majoria de coses és qualsevol. Clar. És a dir, és el tècnic, és el presentador, et poden dir, tu ets el director del programa, el director del programa, però tu ets el que carregues la unitat mòbil, tu ets el que carregues no sé què, vull dir que això també ho fa una mica apassionant, no? Una mica aquesta... el que comentàvem al principi, no? De que dius, què enganxa tant? Enganxa de que aprens moltíssimes coses, de que el tracte amb els convidats és superinteressant, aprens moltíssim, de que aprens de coses tècniques, de que aprens d'aprens una mica de tot, no? Sí.
0: Sobretot hi ha una cosa que a mi m'està dando muy buen resultado. Yo tengo una grabadora sumamente pequeña, puede tener unos 8 centímetros de larga y 2 de ancha. Y esta grabadora... con la gente que son alérgicas a los micrófonos, digo alérgica a los micrófonos porque no le gusta que se escuche, no le gusta verse grabado, no le gusta sentirse presionado por ninguna cosa, ni por ningún micrófono, ni por un teléfono, ni por nada. Entonces te lo pones en el bolsillo de la camisa y tú vas grabando la conversación.
5: Esto es técnica de espía. Pero habiéndole pedido permiso, imagino.
0: No, tú simplemente le dices, oye, quiero hacer
4: una entrevista. Oye.
0: Quiero hacer una entrevista para Radio San Cristo. No, es que ¿sabes qué pasa?
4: Entonces esperen a la puerta del surti.
0: No, yo tengo la poca vergüenza de intentar hacer los programas desde el medio de la calle o dentro de un bar o en cualquier sitio. Previamente le digo que le voy a hacer una entrevista. Si me dicen, sí, no hay problema ninguno. Entonces yo me guardo la grabadora en el bolsillo de la camisa y empezamos a hablar. Entonces yo después con el programa Audacity hay que hacer publicidad. Se corta y se pega, se añade, pones la música que quieras, si quieres poner. Y no hay un técnico maravilloso en Radio San Quirza que se llama Miguel Ángel Bueno. Que el tío este, yo creo que lo deberían contratar en el ayuntamiento ya de una vez por siempre, como técnico de sonido de Radio San Quirza. Esperemos que sí, que lo contraten, además con un buen sueldo, casi tanto como el de Sergio de Dios. Pero bueno, que él, si hay alguna cosilla, después lo corrige, lo modifica, lo añade, lo suplementa, es maravilloso. Y ya no se necesita ese maletón que tú decías, ese link para transmitir, sino que con eso tú te lo llevas a cualquier sitio, haces una grabación, 2, 3, 5, 15, las que sean, después las escuchas en tu casa y se las mandas a Miguel Ángel. Miguel, no te he podido poner el programa en limpio porque no lo he podido filtrar. Y entonces Miguel Ángel te lo filtra, te queda maravillosamente bien.
5: Bueno, ahora hay unos cacharritos que les pones, que es un poco más grande que el móvil, pones el iPhone encima y puedes transmitir desde cualquier lugar del mundo, o sea que, y con calidad perfecta, o sea que no tiene nada que ver,
2: ¿no? Jo voldria recordar quan la pandèmia, nosaltres quan la pandèmia ningú podia venir a Ràdio Sant Quirze, uns estàvem aquí, els altres estàvem allà, i cada setmana fèiem un programa de ràdio.
5: Fins i tot el Pauet havia fet programes des de casa, em sembla.
2: Era amb Busqueta, amb Moisès, qui...
3: Si ens connectàvem i...
2: Jo ho feia des de l'ordinador.
3: Si passàvem un dia, ens connectàvem amb una web que encara han sortit d'estudis així.
2: Exacte, tot això va néixer...
1: Crec que ens connectàvem al Zoom o no sé quina plataforma era i fèiem el programa des d'allà, sí.
3: I quedava bé, eh?
1: Quedava molt bé. Sí. Jo, de fet, la meva primera intervenció a Ràdio Sant Quirze va ser...
2: A la pandèmia,
1: vull dir, per Zoom. Vull dir, ja no va ser fins al 2021, crec, que ja vaig poder venir a l'estudi.
4: Quin programa feies?
1: L'últim maig, el programa d'esports amb Òscar de la Riba i companyia, que malauradament ara no s'està fent, però vaja, durant molts anys s'ha fet i també amb bastanta audiència, vull dir. Sí que no, però sobretot ens ho passàvem molt bé.
5: Però havíeu sortit en vídeo, no? Jo recordo d'haver-te vist en vídeo amb una...
1: Durant la pandèmia ho fèiem amb videotrucada i després al final ja, diguem-ne, de l'últim maig sí que vam estar gravant en directe per Twitch. Ens va fer gràcia provar-ho i tenia bona acollida també.
4: Ha mort, no, Twitch? O no, ha mort Twitch?
1: Bé, està en una altra fase, diria jo. Sí, vull dir, no està allò en el seu prime, que es diu ara. Durant la pandèmia molta gent el va utilitzar, ara la gent ha anat marxant perquè, clar, també a la pandèmia no teníem gaire cosa a fer, ara ja la gent té vida. Però sí, nosaltres vam utilitzar Twitch i realment arribàvem a molt jovent, sobretot, que era també una mica els protagonistes del programa, perquè sovint venien doncs jugadors i jugadores de diferents entitats esportives del poble, per tant, feien el boca a boca i anaven mirant el programa. Sí, sí.
3: Fa falta un programa d'esports a Ràdio Sant Quirze. Si podem...
2: a mi no, però ho entenc que sí.
1: T'ho proposo a tu. Va, la temporada que ve, per què no l'edites tu, el programa d'esports?
2: No, perquè no en sé i perquè no... El món de l'esport em queda com molt lluny. I un dia me'n recordo que hi havia el company, no el Miguel Ángel,
3: el Carles.
2: M'havia oblidat. El Carles, que tot el dematí va estar sortint aquest famós programa... I hasta el vaig trucar i li vaig dir, de veritat, Carles, que fa falta, li vaig fer un WhatsApp, que tot el dissabte o tot el diumenge, no sé, era tot el matí es torni a repetir tot el
8: públic
2: programa.
8: El públic ens volia, el públic ens...
5: Clar, era pues el que el públic demanava.
2: Això em va dir, això em va dir, com vulgui dir, el teu no fa falta, però aquest sí que fa falta.
8: No, però ens ho passàvem molt bé, ens ho passàvem molt bé.
2: No, i és que això és la ràdio també, eh?
8: Sí, home, no, ha d'haver espai, ha d'haver-hi espai per tothom i per diferents programes, perquè si tot fos igual, i tot fos esports, per exemple, seria molt avorrit, no? Doncs igual amb la resta, i cadascú ha de tenir el seu espai, i nosaltres els dilluns a les 9 de la nit veníem i xalàvem molt, xalàvem molt.
4: Ai, com m'agrada el verb xalar, m'agrada molt aquest verb.
5: I això és una cosa que es transmet, eh? A la ràdio sobretot, vull dir, l'entonació i el passar-t'ho bé i tal, és una cosa que sembla que no i arriba, jo crec que és superimportant.
8: Sí, sí. I he de dir també, en el nostre cas, per exemple, perdoneu, clar, nosaltres portàvem jugadors i jugadores de diferents entitats i això, clar, era dilluns, primer dia de la setmana, a la nit, potser la gent,
4: a la gent potser li
8: costava, no?, donar el pas i venir, i no, al revés, o sigui, s'oferien per venir perquè tots volien, doncs, venir aquí i passar una bona estona i realment era engrescador, sí, sí.
4: És aquest passar la bona estona. Els convidats, parlo pels que han anat venint a Punicoma, tots surten com molt contents, que havia estat tot, que agradable, la gent somrient de la ràdio en general. I nosaltres mateixos, avui en persona ens coneixíem, el Jordi i jo, que sí, encara no havíem coincidit, però tots, a més, tenim com un bon rotllo, que dius, bueno, però què teniu en comú? La ràdio?
2: Exacte.
4: Bàsicament. Després, potser, si ja rasquem més, anem trobant més coses, eh? Però bàsicament la ràdio. I jo voldria destacar també aquest paper del tècnic, i en particular del Miguel Ángel, que sí que és tècnic titular, sí que és tècnic titular d'aquesta emissora, i sobretot el cop de mà que ens dona, jo crec que a tots els programes sempre, quan cal, quan ho necessites, t'ho fa molt fàcil i ajuda a que el resultat, a més, després quedi molt bé. Jo crec que... Gràcies, Miguel Ángel!
8: La feina dels tècnics, eterns,
4: exacte,
8: oblidats, una feina que jo sempre dic que no podria fer mai de la vida. Després sí, em trobo els tècnics que em diuen, jo tampoc podria fer la teva, i doncs és una mica aquell discurs
4: de... Sí. Cadascú fa...
8: I també el Moisès, quan sortim al carrer, que sempre hi és allà a peu de canó, vull dir, sí, sí, feina dels tècnics i tècniques d'arreu, superimportant perquè la ràdio tiri endavant, sí, sí.
5: I pensem que, a més, ell és el que té la paella pel mànec, eh?
4: Perquè
5: tanca el micròfon i ja està, vull dir, ni director, ni directora, ni locutor, ni locutora, vull dir que... S'ha acabat el
4: sí,
5: bloc,
4: no? No existia, sí, la resta.
2: Sí, sí. No, això no ho faria mai, el Miguel Ángel.
4: Mai, mai, mai.
3: Ja el diuen, donde hay técnico no manda locutor, no? Sí, sí. Vols que fem una saltació i fem una petita pausa musical? Perquè el del jazz, ens ha... Joan Pastor ens ha fet una salutació amb presentació de cançó.
2: Ah, molt bé.
4: Ah, bé.
2: Pues vinga.
9: Hola, sóc en Joan Pastor, company vostre de Ràdio Sant Quirze, sóc el tic amb el tema de nits de jazz, per tots els friquis que ens agraden, doncs, les notes així sincopades. I bé, doncs, ara que estem a final de temporada, dir-vos que ha estat un plaer, doncs, estar aquí a Ràdio Sant Quirze, doncs, disfrutant i gaudint de la música, gaudint també de la companyia del provocador, del gran provocador que ja coneixeu tots, que és el Miquel Àngel, doncs, que sempre ens fica en situacions així molt divertides per poder fer la ràdio. És un plaer, doncs, treballar aquí, com us he dit, a vosaltres. Jo no podré estar aquí amb el dia del tancament perquè ja estaré fora, però sí que volia, doncs, compartir aquest moment i, doncs, això, estar amb vosaltres, doncs, amb aquest tancament, i per si les mosques i per si hi ha alguna qüestió, doncs, també us volia deixar una peça d'aquestes musicals. Una de les meves grans passions és la Nina Simone i, bueno, en aquest cas us deixo un d'aquests temes ja que s'ha escoltat moltíssim però que val la pena perquè sempre és divertit i, doncs, té aquest punt de swing tan particular i amb la veu de la, i el piano de la Nina, doncs, és magistral. My Baby, Ju Care For Me. Bé, doncs, escolta'm, ens veiem, doncs, ja, suposo que com tots, la propera temporada amb moltes ganes i, doncs, vinga, això, intentar petar-ho. Moltes gràcies per tot. Fins aviat.

0: molt xula aquesta cançó.
1: Molt xula. Molt xula. Que hem de marxar ja.
0: Aviat.
2: Escolta'm, i els misteris?
0: Els misteris la nit.
2: Sí.
0: No ens han deixat cap nota.
2: Ostres.
1: No, no ens han deixat. Igual... Som, perquè són misteriosos.
2: Són
1: misteriosos, clar.
2: Ostres, que estrany, perquè sempre ens volen fer por i aquestes
1: sí.
2: coses.
1: Doncs ara jo estic inquieta ja, eh? Això que no hagin deixat missatge...
0: Es va estar de vacances ja.
2: No, deuen estar escoltant cacofonies.
3: Misteri.
2: Se'n recordeu, no?
1: I què?
0: Doncs res, quasi que ens estem despedint.
1: Tenim
0: 7 minuts per despedir-nos.
1: Perquè una de les coses de la ràdio, per cert, se suposa que el silenci és el gran enemic de la ràdio.
4: Doncs cosa... N'hi ha de molt bons de silenci.
1: Exacte.
4: N'hi ha de molt
1: exacte,
4: bons.
1: Exacte, que hi ha segons quins, aquest que acabem de fer ara potser era una mica així com... No, no. Era potser dels millors,
2: No, perquè era la cacofonia.
1: Perquè era la cacofonia, tens tota la raó.
5: I de fet hi ha grans locutors especialistes en el silencis. Tema dels silencis,
1: El Quintero era un d'aquests,
5: Quintero,
1: no?
5: Per exemple,
1: utilitzava
5: molt...
1: Com era el Loco de la Colina.
5: Loco de la Colina, sí. Utilitzava molt el tema del silenci per...
1: Passa que en aquella època que es fumava, el seu silenci era la major del... perquè estava aspirant o expulsant fum, perquè es fumava dins de les... Es fumava tot arreu.
0: No, tot arreu.
1: Que jo ja ni me'n recordo d'això, pràcticament, però es fumava tot arreu.
2: Ja que el metge...
0: El metge fumant, mentre...
1: I el metge...
0: Digues 33.
1: El metge fumant. Ens hem de plantejar potser la mitja d'edat?
3: Jo fumava muy poquito, tres paquetes y medio diario.
1: Nada, bueno, havia que mantenir
2: si estàs bé, pues perfecte.
1: Exacte.
3: Sí, sí.
2: El Carrillo va fumar fins l'últim dia de la seva vida, 90 i...
1: Hi ha algú, sí, no sé quants tenia. Bueno,
5: sí. Perquè podia, si sí, va fumar tota la vida, també podia ser fins l'últim dia amb 35, per exemple, no?
2: No, amb... Això aclarim-lo dels 90 i...
1: Com, abans, ja que ens hem de despedir, com veiem la temporada que ve? Hem parlat molt d'èpoques pretèrites, hem parlat de lo que ha funcionat la darrera temporada. Com anem cap a la propera temporada? Cadascun
3: jo,
1: de nosaltres.
3: Parte, seran totes entrevistes a poetes i escritores que han passat per mi lado, que m'han ido dejando un pozo impresionante y que a lo largo del tiempo pues los he seguido teniendo mucho cariño a pesar de que ya no estén en mi calendario o que sus ojos ya no puedan enfrentarse a los míos con la misma fuerza que lo hacían antes. Pero eran poetas muy buenos, empezando por Ricardo Ardévol, Ricardo Navarridas, Alejandro Ulloa, Enrique Guitart y personas de este tipo. Enrique Guitart fue uno de los actores catalanes que interpretó más de 5.000 veces Eurípides por allá por Sudamérica, y Alejandro Ulloa era nuestro actor favorito de televisión española, siempre en Estudio 1, que hacía lo de Noviembre, puñetas.
1: Sí. Ese Don Juan y Doña Inés.
3: Don Juan Tenorio, entre otros. Así que, pues nada, serán sobre todo eso, novedades de personas que merece la pena poderlos escuchar, no por mí ni por la entrevista que yo pueda hacer, no, sino por las palabras que ellos van dedicando y por la forma de decir de muchos de ellos. Es maravilloso poder aprender.
1: La solidaridad continuará. ¿No siempre te cara triste o sí? O hi ha una cara de la solidaritat?
2: No, la solidaritat és alegre.
1: Oi que sí?
2: La solidaritat és alegre perquè és participació, és compromís, és generositat. La solidaritat és alegre. El que és trist és el rerefons que a vegades comporta, doncs, els conflictes, en especial els conflictes bèl·lics, els genocidis, els atacs, tot això és el que fa mal i cada vegada en tenim més.
1: Però probablement la solidaritat sigui una de les millors versions que tenim els humans, també.
2: Sí, seria la part més humana.
1: Més humana, més humana. Jordi, el cinema, què tal?
5: El cinema no us puc avançar massa cosa de què parlarem la propera temporada, perquè és una mica, a part de les seccions ja fixes de què parlem, jo què sé, el Festival de Sant Sebastià, el Festival de Cannes...
1: Però de Sitges també?
5: De Sitges algun any l'hem tocat també, Algun any l'hem tocat. El que passa és molt difícil abans la Laura comentava preparar el programa, hi ha vegades que és super complicat de preparar un programa. Sembla curiós perquè dius, ostres, és un programa d'una hora o 55 minuts, no? I és curiós perquè hi ha vegades que per preparar un programa de 55 minuts t'estàs una setmana o dues setmanes preparant el programa, no? Per preparar-te un guió, per buscar les bandes sonores de les pel·lícules, etcètera, etcètera, no? I Sitges passa una mica això, es presenten novetats, és molt complicat trobar bandes sonores de les novetats que es presenten a Sitges, no? Llavors, el programa La Llanterna Màgica va una mica, doncs, navegant entre el que va passant, les morts que hi ha i tal, no? I ara estava pensant una mica, i parlant, lligant amb aquest tema de les morts i tal, de que, no sé si us ha plantejat alguna vegada, que la ràdio és una cosa que, i més ara que mai, no?, que queda. Jo recordo haver fet una entrevista fa molts anys a la Mari Sampere, i de tant en tant l'escolto, i hòstia, la Mari Sampere, quants anys fa que està morta?
1: Hi ha una eternitat.
5: Fa mil anys. Sí, jo, sí. Jo, de fet, no ni locutava, jo estava de tècnica en aquell moment, no? I vam anar a casa seva a fer una entrevista a la Mari Sampere, no? A casa seva. Vull dir que...
1: Sí, que a més això feia patir molt.
5: Sí.
1: Jo vaig fer-me una alerta Frankel. Algú se'n recorda de l'alerta Frankel?
2: Sí, i el gosset.
1: I el gosset, que a més, la Marilyn, que a més a més va tenir l'amabilitat de treure-la, jo flipant amb la Marilyn, no? I va ser casa seva també, i me'n recordo un patiment que tot sortís silenci, que ni cap veí digués res, que no, per favor, pel carrer, que no frenés una moto, etc etc. Però queden aquestes coses.
5: I no us ho he plantejat, perquè jo això penso, jo crec que és una cosa de l'edat, jo també, això, de que què passarà quan nosaltres no estiguem aquí i quedin els nostres programes que es podran escoltar al llarg dels anys, possiblement, no?
2: No hi conto.
1: Home, les piràmides han trobat a gent, però doncs amb els anys ens trobaran nosaltres.
2: Ràdios
1: aquí. Ràdios aquí.
5: Que han deixat una mica la nostra empremta, no? Han deixat el nostre saber fer o no, però que hem deixat una part de nosaltres, de la nostra vida,
1: arbre,
5: no?
1: Escriure un llibre, tenir un fill, tenir un programa.
5: Sí, això.
1: I tenim ja tot.
5: Jo penso molt perquè hi ha un programa que fèiem una altra emissora veïna, d'un poble veí d'aquí, o una ciutat veïna a Sant Quirze, que entrevistàvem a gent rellevant de la ciutat, no? I jo tinc moltes entrevistes a gent que ja no hi és. Vam estar 10 anys fent programes, 10 o 12 anys fent aquell programa, i hi ha molta gent que ja no hi és, no? Perquè sobretot entrevistàvem, doncs, això, pintors, músics, poetes, escriptors, no sé, gent, el president de la Caixa de Sabadell, quan era la Caixa de Sabadell,
1: que ja no hi és,
5: ni, que ja no hi és ni la Caixa de Sabadell ni res, no?
1: Sí.
5: Vull dir, clar, tota aquesta gent i aquests programes segueixen estant allà. Vull dir que...
1: Més tots els que van arribant.
5: Més tots els que van arribant, no?
1: Ens van perseguint.
3: Volviendo a lo que decía Mercè, yo creo que tendremos la gran suerte de que nuestras voces se conservarán. Por ejemplo, la voz de Federico García Lorca no se ha podido recuperar absolutamente para nada. No hay ningún testimonio, a pesar de las juergas que se había corrido con su piano, pues no se la ha escuchado nunca, ni de cantar, ni de hablar siquiera.
1: Sí,
3: las nuestras creo que, gracias entre otros a Miguel Ángel y a Radio San Quirze, van a sobrevivir.
0: A no ser que hi hagi una tempesta solar i ens quedem tots emborrats.
3: No, perquè hi ha...
2: Estàs positiu.
3: Hay locos que de cuando en cuando van haciendo la recopilación de los programas que se han emitido, sí. Y eso ya están metidos en un pendrive y eso todavía pueden durar
1: no,
3: más tiempo.
1: Tendré que agafar un pendrive, no ho he fet, I ja veuràs tu com hagi la solar aquesta.
0: Això.
1: Tu com veus la temporada propera, Moisés?
0: Jo, al Moixiganga, que en tindrem bastant igual, sí que em sembla que farem una secció nova de refranys catalans, però que encara estem acabant de perfilar amb el Joan Cirera.
1: Que bo.
0: Aviam que tal.
3: I tu?
1: Jo
0: el punt i coma.
1: M'agradaria seguir un punt i coma, sí, segueixo reivindicant el punt i coma, que s'està perdent i no es pot perdre, menys que un punt, però més que una coma.
2: Exacte.
1: Punt i coma. I pel que fa al contingut, potser m'agradaria donar-li algun gir, però clar, vaig mirar a Miguel Ángel, sobretot perquè ell em va donar molt suport, quan em va donar i em dona, però recordo començar sobretot el programa, hi ha una convidada en el programa que no seria possible si no l'hagués convidat el Miguel Ángel, que és l'Anna, és una col·laboradora habitual, que m'agradarà molt que segueixi col·laborant, I bueno, la idea seria això, seguir fruint de trossets de literatura, per allò de que la literatura ens porta la vida o la vida porta la literatura, no ho sé ben bé quin seria l'ordre. Mantenir aquest esperit i la gent corrent, que és el que,
3: Moisés,
1: que a mi m'agrada, m'agrada molt.
3: Hay una persona a la que no l'has preguntado cuál es su programa para el año que viene. És el concejal, el concejal.
4: No, per mi el programa són tots. Vull dir, jo hi seré a l'altra banda i desitjant que una temporada més doncs, la ràdio continuï més viva que mai aquí a Sant Quirze. Pel que necessiteu i tant
1: de
4: bo.
1: Hem de preparar ja, ara sí que hem de començar a preparar una coseta, eh?
4: Sí, sí, sí, sí, l'aniversari.
1: O sigui que estarem molestant, em sembla, una micona.
4: No, ja ho hem parlat, ja ho hem parlat en el primer fail que vam tenir de reunió, quan vam esbrinar que no era l'any dels 20 anys. Però ara sí, doncs, sí, eren 19. Per tant, ara aquest any sí que serà molt especial. Jo estaré molt content de ser-hi, espero ser-hi, i toquem fusta, i res, que tingueu molt bon estiu i sobretot l'any que ve molt bona temporada.
2: I jo abans d'acabar tinc que dir que el que parlàvem de que la solidaritat és alegria. Sí. Tenim la festa cubana, el dia 4 de juliol tenim festa cubana, molt divertida, hi ha molta gent, passa tothom, és obert a tothom, és de lliure accés i tenim
1: punt de trobada entre veïns i veïnes.
2: És una festa molt bonica, una revetlla popular de veritat, de poble, sí. I des de la Fideuà del Jaume de la vostra cuina fins als mojitos de l'Ateneu, que aquest any ens han dit que estan superant-se.
1: Amb menta, doncs, que arriba de les fonts.
2: Amb menta que arriba de les fonts, i doncs això, i doncs des de l'alegria farem solidaritat, en aquest cas és pels infants de Gaza, a través de la Fundació Vicenç Ferrer i de contraparts que estem treballant en allà, i doncs res, que tanquem amb tothom convidat a Festa Cubana 2026, 4 de juliol a partir de les 9 del vespre.
0: Doncs allà hi serem.
1: Home, jo he de ser-hi, de portar la menta.
0: Clar, doncs vas
2: però tu tens que vindre abans, eh?
1: Sí, he d'arribar abans, sí, ho sé. Això està anotat el calendari.
5: Doncs ja és hora, no?
1: Ja és hora,
5: ens
1: potser.
5: Ens ha passat, de fet, una mica.
1: Ens hem passat una micona.
0: Això ja ho retallarà.
2: Exacte, ja ens ho traurà d'aquí o d'allà.
1: Doncs molt bé, una abraçada, bon estiu a tothom, no? A tots els nostres oients, bon estiu. I que continuï la festa.
2: Exacte.
5: I que continuïn escoltant Ràdio Sant Quirze,
1: sí,
5: no?
1: Sí, exacte.
2: I ens trobem per Festa Major.
1: Per Festa Major.

0: la llum del soroll. Sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
8: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
8: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
9: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Oye, que asco.
10: Oye,
11: la cera también funciona.
12: Marimacho, eso es porque no has probado. Depílate ya, ¿no? Das asco.
13: Te debería depilarte, das asco.
14: Marimacho.
15: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
16: Ser trans,
17: ser bisexual,
18: ser lesbiana,
19: ser gay
4: o ser no binari
13: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
20: A partir d'aquest 2026,
21: per un orgull sense límits.
22: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTB i Cuplus.
23: La llanterna màgica.
24: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 391 des dels nostres inicis i 41 d'aquesta desena temporada. John Travolta és una de les figures més versàtils de l'espectacle nord-americà, amb una trajectòria que abasta el cinema, la televisió, el teatre i la música. A començaments dels anys 70 va iniciar la seva carrera com a actor, obtenint els primers papers televisius abans d'assolir notorietat amb la sèrie Welcome Back, Carter. Amb 22 anys va formar part de l'elenc de Carrie, dirigida per Brian De Palma, a partir de la novel·la de Stephen King, i va protagonitzar el telefilm El chico de la burbuja de plástico. Però la seva consagració internacional arribaria amb Febre del dissabte nit, que el convertiria en un fenomen mundial. La seva capacitat per combinar interpretació, cant i dansa l'ha convertit en una gran estrella internacional. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
22: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
24: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
22: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
24: Tot a punt? Doncs vinga, som-hi.
22: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
24: John Joseph Travolta va néixer el 18 de febrer de 1954 a Inglewood, Nova Jersey. Era el petit de 6 germans i va créixer en una llar marcada per l'ofici i l'escena. El seu pare, Salvatore Travolta, havia estat jugador semiprofessional de futbol americà abans de dedicar-se a la venda i gestió d'un negoci de pneumàtics. La seva mare, Helen Cecilia Travolta, era actriu, cantant i professora de teatre i d'anglès a secundària. L'empremta materna va ser decisiva. Travolta va créixer amb els seus germans més grans, Joey, Ellen, Ann, Margaret i Sam, tots vinculats en algun moment a les arts escèniques. Des de molt petit, el menor dels Travoltes va desenvolupar una capacitat d'imitació i el seu pare va construir una tarima de teatre per tal de que els sis germans poguessin realitzar representacions per la resta de la família. Va formar-se a l'escola secundària de la seva ciutat, però va deixar els estudis per dedicar-se a la interpretació. Els seus pares, veient que el petit tenia aptituds innates per la interpretació, van inscriure'l en una escola dramàtica de Nova York, on va formar-se en cant, interpretació i dansa.

La primera incursió en el món de l'espectacle va fer-se sobre unes tables d'un escenari teatral. El 1972 va debutar a l'Off-Broadway amb Rain. Després va passar per una breu gira amb una versió menor de Gris i va fer el salt a Broadway amb Over Here. En paral·lel, va anar sumant petits papers televisius i anuncis fins que el 1975 va formar part de l'elenc de la sèrie de televisió Welcome Back, Color, on Travolta interpretava Vinnie Barbarino, que el va convertir en un ídol juvenil. També per la televisió va protagonitzar el film El chico de la burbuja de plástico. En el film dirigit per Randall Kleiser, que dos anys més tard dirigiria Gris, Travolta compartia protagonisme amb Diana Hyland, 18 anys més gran que ell, i amb la que va iniciar una relació sentimental un cop finalitzat el rodatge. El salt definitiu a la pantalla gran va arribar amb unes breus aparicions a La lluvia del diablo i Carrie, sota la direcció de Brian De Palma i basada en una de les històries de Stephen King. En tot el treball realitzat en els darrers anys, Travolta albirava un bon futur per la seva naixent carrera, però no imaginava que una trucada del productor Robert Stigwood seria un esdeveniment decisiu que definiria no només la seva carrera, sinó la seva imatge com a icona de tota una època.

L'oferta de Robert Stigwood en realitat era doble. Volia que Travolta protagonitzés la pel·lícula musical Febre del dissabte nit i, si acceptava l'oferta, a més seria el protagonista de la versió cinematogràfica de Gris. D'aquesta forma va ser com l'actor es va ficar a la pell de l'italoamericà Tony Manero, un ballarí que va canviar la forma de ballar de mig món. Per tal de preparar-se al personatge, Travolta va passar-se moltes nits en diferents discoteques observant la forma de ballar del públic. Stigwood li va donar llibertat perquè aportés qualsevol detall a la producció, i Travolta es va formar en dansa i va treballar amb un coreògraf professional per l'elaboració de la seva famosa escena del ball a la discoteca. D'aquesta forma es va crear un personatge que esdevindria mític. Tot i això, en la seva vida personal, no tot anava bé. A la seva núvia, Diana Hyland, li van diagnosticar càncer. Portava anys lluitant contra la malaltia i, gràcies als tractaments, havia aconseguit reduir els efectes, però va arribar un moment en què va deixar de ser així. Quan Hyland va morir amb només 41 anys, Travolta va quedar destrossat. Irònicament, mentre la seva vida personal anava en detriment, la seva carrera professional s'enlairava fins al més alt.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Toni Manero, el personatge de ficció interpretat per Travolta a Febre del dissabte nit, li va valer la seva primera nominació a l'Oscar a millor actor. Un any més tard, Grease, amb Olivia Newton-John, el va consagrar com a estrella musical de primer ordre. L'èxit assolit a aquestes dues darreres pel·lícules van situar-lo entre les figures més populars de Hollywood. Paral·lelament a la seva carrera cinematogràfica, va desenvolupar una activitat destacada com a cantant. El tema Let Her In va entrar a les llistes d'èxits nord-americanes, mentre que les cançons interpretades al costat d'Olivia Newton-John per la banda sonora de Grease van esdevenir fenòmens internacionals. A finals de la dècada dels 70 i principis dels 80, els principals estudis de Hollywood el consideraven una de les estrelles més rendibles. El 1980 va protagonitzar Cowboy de Ciudad, sota la direcció de James Bridges. Aquell mateix període va intervenir a Impacte, dirigida per Brian De Palma, i coprotagonitzada per Nancy Allen. Tot i que la pel·lícula no va obtenir inicialment uns bons resultats comercials, amb el temps va passar a ser considerada com a una de les obres més valorades de la filmografia de Travolta.

meitat de la dècada dels 80, la seva carrera va experimentar una etapa més irregular. Va participar en produccions com Lluitant per la fama, seqüela de Febre del dissabte nit, dirigida per Sylvester Stallone. Units pel destí, novament compartint pantalla amb Olivia Newton-John, i Perfecta, dirigida per James Bridges i coprotagonitzada per Jamie Lee Curtis. Malgrat l'expectació mediàtica, aquestes obres no van repetir l'impacte dels seus grans èxits anteriors. La recuperació artística no va començar fins a finals dels 80 gràcies a la comèdia Mira quién habla, dirigida per Amy Hackerling l'any 1989. La pel·lícula, coprotagonitzada per Christy Alley, va obtenir un notable èxit comercial i va generar dues seqüeles, Mira quién habla también i Mira quién habla ahora. Aquestes produccions van permetre a Travolta reconnectar amb el gran públic i preparar el terreny per la segona gran etapa de la seva carrera. L'autèntic renaixement professional arribaria a mitjans de la dècada dels 90, quan l'any 1994 el director Quentin Tarantino el va escollir per interpretar Vincent Vega a la pel·lícula Pulp Fiction, compartint protagonisme amb Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis i Harvey Keitel.

Pulp Fiction va obtenir la Palma d'Or al Festival de Cannes de l'any 1994 i va esdevenir una de les obres més influents del cinema contemporani. La interpretació de Travolta li va valer la segona nominació a l'Oscar a millor actor i va revitalitzar completament la seva carrera. Després de l'èxit assolit en Pulp Fiction, l'actor va encadenar una sèrie de produccions d'alt perfil. El 1995 va protagonitzar Joc de Gangsters, dirigida per Barry Sonnenfeld, paper per al que va obtenir el Globus d'Or a millor actor de comèdia o musical. L'any següent va intervenir a Phenomenon, al costat de Kira Sedgwick i Michael, dirigida per Nora Ephron, i un any després es posa a les ordres de John Woo per interpretar Cara a Cara, una de les pel·lícules d'acció més destacades de la dècada, que plegava John Travolta amb Nicolas Cage en un duel interpretatiu que va obtenir un ampli reconeixement per part de la crítica i del públic en general. Aquell mateix període va consolidar Travolta com a productor cinematogràfic i va combinar tasques interpretatives amb altres més executives. Entre les seves produccions més destacades trobem Mad City, dirigida per Costa Gabres, i Primary Colors, dirigida per Mike Nichols.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: En l'àmbit personal, un esdeveniment transcendental es va produir el 1991. El 5 de setembre d'aquell any es va casar amb l'actriu Kelly Preston. La parella s'havia conegut durant el rodatge de Los Expertos, l'any 1989. El matrimoni es va convertir en un dels més estables de Hollywood. D'aquesta unió van néixer tres fills, Jed, Ella Blue i Benjamin. Però la mort de Jed durant unes vacances familiars a les Bahamas va representar un cop profund per la família. Jed patia diversos problemes de salut des de la seva infància. Paral·lelament a la seva carrera artística, Travolta va continuar desenvolupant una de les seves grans passions, l'aviació. Pilot titulat de diverses aeronaus, va obtenir diferents llicències professionals i va arribar a operar avions de gran capacitat. El 1999 va protagonitzar La filla de l'ambaixador, dirigida per Simon West. L'any següent va assumir un dels projectes més ambiciosos de la seva carrera com a actor i productor executiu, Camp de batalla, La terra, però la producció va ser rebuda molt negativament per la crítica i està considerada com a un dels fracassos més sonats de la història recent de Hollywood.

Un dels èxits més destacats d'aquesta etapa va arribar en Hairspray, adaptació cinematogràfica del musical de Broadway dirigida per Adam Shankman. Travolta donava vida al personatge de Edna Turnblad, paper popularitzat originalment per Divine. La seva interpretació va ser àmpliament elogiada. El repartiment incluïa també Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Zac Efron i Queen Latifah. Paral·lelament, Travolta ha participat en diverses iniciatives benèfiques i humanitàries. Després del terratrèmol que va devastar Haití al gener de 2010, va pilotar personalment un avió carregat amb material d'emergència, medicaments i equips d'ajuda humanitària. Travolta, que havia obtingut la llicència de pilot als 22 anys, va arribar a acumular milers d'hores de vol. La seva residència, a l'exclusiu complex residencial privat de The Jambolair Aviation Estates, inclou dues pistes de rodatge que porten directament als hangars dissenyats pel seu Boeing 707 i altres avions personals, fet que li permet tenir una pista d'aterratge al seu propi habitatge. L'any 2020, una nova tragèdia personal va colpejar l'actor: la mort de la seva esposa, Kelly Preston, després d'una lluita contra un càncer de mama. Des d'aleshores, Travolta ha assumit un paper especialment actiu a l'educació i al suport dels seus fills, Ella Blue i Benjamin.

Després de la mort de Kelly, l'actor va reduir parcialment la seva activitat professional per dedicar més temps a la seva família. Tot i això, va continuar treballant de manera regular tant en cinema com en televisió. Entre les produccions d'aquesta època destaquen Fanatic, de l'any 2019, Muere Hart, de l'any 2023 al costat de Kevin Hart, i diversos projectes independents en què va combinar les funcions d'intèrpret i productor. Al llarg de més de 5 dècades de carrera, Travolta ha treballat amb alguns dels cineastes més importants del seu temps. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb nombroses distincions. Entre les més destacades figuren un Globus d'Or a millor actor per Joc de Gangsters, diversos premis People's Choice, premis i reconeixements de la indústria de l'exhibició cinematogràfica, premi de la International Indian Film Academy, un dels premis més prestigiosos del cinema indi, i el Premi Donostia que li va atorgar l'any 2019 al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. Travolta ha estat nominat en dues ocasions a l'Òscar a millor actor, per Febre del dissabte nit i per Pulp Fiction. També ha estat nominat als BAFTA, Emmy i Globus d'Or.

0: deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Un dels moments més destacats de la seva etapa recent es va produir durant la 79a edició del Festival de Canes. El 15 de maig de 2026, el delegat general del festival, Thierry Frémaux, va lliurar per sorpresa a l'actor la Palma d'Or d'Honor en reconeixement al conjunt de la seva trajectòria artística i a la seva contribució al cinema internacional. L'homenatge va coincidir amb la presentació del seu debut com a director de la pel·lícula Ven a volar conmigo i va provocar una emocionada reacció de l'actor davant del públic del certamen. Travolta, molt emocionat, va dir que per a ell aquest premi era més que un Òscar. No m'ho puc creure, em vas dir que seria una nit especial, però no sabia que era per això, li va dir a Frémaux al rebre la palma de les seves mans. El film, estrenat el 29 de maig a la plataforma de streaming Apple TV, adapta la novel·la publicada per l'actor l'any 1997, on relata el seu amor per l'aviació. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
2: 28J, ven a celebrar.

0: L'orgull és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Pollera,
10: que asco. Pollera, la seta también funciona.
11: Marimacho, esto es porque no has probado. Depílate ya, ¿no? La gente debería depilarte.
12: Marimacho, ¿por qué tenim por a lo diferente?
13: Ser trans,
14: ser bisexual,
15: ser lesbiana,
16: ser gay
17: o ser no binari
18: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
19: A partir d'aquest 2026,
20: per un orgull sense límits.
21: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Sanquirsa, radiosanquirsa.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
8: a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: nuestro orgullo es alegría, diversión, festa.
1: Pero també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Sumat a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Pollera,
10: vete a la
11: seta también funciona.
12: Marimacho, eso es porque no has aprobado. Depilarte ya, ¿no? Ahora sí que debería depilarte, es asco.
13: Marimacho,
14: ¿por qué tenim por a lo diferente?
15: Ser trans,
16: ser bisexual,
17: ser lesbiana,
18: ser gay
19: o ser no binari
20: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
21: A partir d'aquest 2026,
22: per un orgull sense límits.
23: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: connectats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Busca radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
3: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
4: 28J, ven a celebrar.

0: Snorkel és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Ollera,
10: la cera también funciona.
11: Marimacho, eso es porque no has probado. Depilate ya, ¿no? Das asco.
12: Te debería depilarte, das asco.
13: Marimacho, ¿por qué tenim por a lo diferente?
14: Ser trans,
15: ser bisexual,
16: ser lesbiana,
17: ser gay
18: o ser no binari
19: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
20: A partir d'aquest 2026,
21: per un orgull sense límits.
22: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTB i Cuplus.
23: Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in, let me tell ya.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva roba.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí xan, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.